0: una matinada més, el que volem, el que ens agrada, és poder tenir una reflexió, el poder tenir una anàlisi, una mirada, posar-nos un mirall en el que poder reflexionar sobre moltes coses. Crec que aquestes parades i aquestes reflexions estan molt bé. Ja sabeu que jo sóc molt defensor de que si teniu una idea, que si teniu un moment que dius, ostres, això per què em passa? O per què m'ha passat més d'un cop? O com es... anotar-ho, no? Anotar-ho en una llibreteta, perquè això voldrà dir que hi podrem accedir a aquest record, a aquesta reflexió. I quan volem reflexionar, ho fem amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana més i una matinada que diu que serà molt bona el dia que es presenta.
0: Això és important, aquesta intenció, perquè precisament avui que ens planteges és que la vida... et genera i té situacions, són les situacions de la vida. Per tant, és a dir que no ho podem nosaltres planificar, però hem de saber que hi haurà situacions i a partir d'aquí és importantíssim com les vivim, no?
1: Sí, mira, avui voldria compartir un dia més amb tots els oients aquestes situacions de la vida que et donen un plus d'oportunitat de creixement. Però per mi n'hi han tres que per mi són fonamentals, que són la desenvolupar cadascuna de decisions difícils, pots que limiten el teu creixement personal i si alguna cosa t'estrany. I si vols les podem desenvolupar cada una d'elles.
0: Molt bé, vale. Doncs endavant, Jordi. Anem-les fent perquè crec que és molt...

0: necessari a l'entendre de com afrontem i quina és l'actitud també, fins i tot, davant la vida.
1: Correcte. Sí, mira, les decisions difícils són moments on sents la pressió d'escoltar, d'escollir, sents el pes de les conseqüències. Situacions, per exemple, laborals, econòmiques, quan el treball és molt acaparador o les deutes t'ofeixen, se sent la pressió de la vida. I això és molt important tindre en compte que una part molt important de la nostra vida és la part de la feina.
0: Cert.
1: La feina, sempre diem, les coses de la feina no les pots portar a casa. Però moltes vegades les portem.
0: Correcte.
1: I això és molt complicat.
0: Correcte. I això pot ser front de preocupacions, de discussions, de nervis, Genera més mal que bé, que sí?
1: Sí, perquè moltes vegades busquem una solució màgica després de la feina i no la trobem. Perquè jo el que tindria, sempre els dic a la gent, mira, molta gent diu, tinc un despatx a casa, i després, no, és que a casa no tens que tindre cap despatx. No tens que tindre cap... Jo sempre dic, home, els que tenen teletransport,

0: Mira, molta gent diu, tinc un despatx a casa. I després, no, no, no, és que a casa no tens que tindre aquest despatx. No tens que tindre cap... cap... Jo sempre dic, home, els que tenen teletreball, lògicament, ho
1: sí,
0: tenen,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: o fas la vida laboral a casa. Però molta... la vida personal no pot ser una prolongació de la vida laboral.
1: Està clar. Està clar. O com a mínim, la possibilitat de que això pugui funcionar és després de molt de treball, després de molta capacitat de separació i de saber entendre que un mateix lloc pot ser dues situacions diferents, però quan és, ho dic per exemple, pel meu cas, per si pot servir, Jordi, que faig el programa des de casa, en el moment que és estudi de ràdio no és casa, i quan és casa no és estudi de ràdio. És a dir, és com si fos, no? Com si fos un lloc que són dos, però que mai són els dos al mateix temps. És la forma de que de llavors, tu, quan és casa, no hi ha feina, no hi ha tal, estàs sopant, no? Per exemple, és interessant això, molt.
0: No, no, això està molt bé perquè si saps, en el teu cas, David, saps diferenciar-lo. Però hi ha molta gent que això no ho té gaire.
1: Exacte, exacte. Sí,
0: correcte.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I què passa? Nosaltres tenim la nostra vida personal, i la familiar, té que ser un oxigen també per desconnectar de la vida laboral.
1: Sí, estic d'acord.
0: No, no, perquè a més es posa cargues bateries de nou i a treballar el dia següent o al cap d'unes hores que t'incorpores de nou al món laboral, que per mi és apassionant, també. El món laboral no té que ser un càstig, té que ser una oportunitat de creixement personal, també. Ho tenim que tindre molt clar, i això té que tindre, sobretot, vocació i professionalitat. Això, si tu tens vocació i professionalitat, mai deixaries de deixar de treballar, però sí que tenim que tindre també una vida personal. Després els temes, les pors que limiten el creixement personal, sobretot la falta d'autoestima o la falta de no donar la talla a les coses.
1: Ja t'entenc.
0: Sí, perquè moltes vegades què passa a la vida? A vegades dius, hosti, és que jo no puc créixer més a la feina perquè no vull tindre més responsabilitat. Jo crec que en aquesta vida el creixement no té que ser la responsabilitat, té que ser la gran oportunitat perquè tu tinguis el compromís. Si tu pots créixer una feina, si cada vegada te comprometes més en aquesta feina, perquè tens que ser exitós en un resultat que tu és per competències, correcte?
1: Exactament, sí.
0: Per competències, i aquestes competències te donen resultats.
1: Entendre la bona part de dir que ets una persona competent, eh? És una persona que accepta, evidentment, el que es veu capaç de fer i no assolir i no voler més del que creus i realment pots fer, etc, etc. És a dir, hi ha una sèrie de coses, no? Però ser competents, complir, no? Ser de paraula, totes aquestes coses a la llarga donen molta satisfacció i et fan créixer, que sí?
0: Sempre. Mira, te dic una cosa. Una persona, quan lògicament treballa per competència, o sigui, i resultats, és una persona que està aprenent, és una persona que està portant, és un,

0: Correcte, no. I aquí jo sempre dic que aquesta persona, aquest talent que té, és molt interessant que el pugui compartir a la resta. Correcte, no. Perquè al final de tot som un equip, tots som un equip. Ja no solament a la vida personal, la vida laboral, és que en tota la vida som un equip. La societat és un equip, però també un equip de treball per mi és fonamental. Correcte, no.
1: Aquí,
0: perquè al final
1: sí.
0: Flueix. I quan flueix, lògicament, n'hi ha creativitat. O sigui, jo sempre dic que és un trastorn també emocional, d'idees i sobretot d'èxits i de resultats.
1: I aquí és on hauríem de recuperar o replantejar o reflexionar sobre què és verdaderament un líder. Si vols, una setmana en parlem, Jordi, perquè això que deies, no? Aquest engrescar-se els uns als altres, fins i tot entendre els rols, entendre el saber bé què és el que et toca, no? I fins i tot aquest paper d'aquesta persona que tira del carro, aquesta persona que potser té més habilitats, però que si tothom sap jugar el seu paper, i dic també aquest líder, el que farà és que al final sigui un resultat col·lectiu. És a dir, per exemple, veiem el cas del Barça actual, no? Que són una colla de joves que es porten molt bé entre ells, que han crescut junts i que ara, sí, hi haurà qui marcarà el gol, però escolta, ho celebren tots. I es tracta d'un èxit col·lectiu inqüestionable, no? Quan el que marca els gols només pensa en ser el que més marqui de la Lliga, ja no està pensant en equip, sinó està pensant en individual. I això és una cosa molt important, que sí, Jordi?
0: Ja es veu. Mira, jo, i comparant el nivell de l'esport, ja es veu quan un equip té un líder que marca molts gols, però l'equip, lògicament, no és compromès i no està a l'altura. O sigui, busca la seva individualitat. Jo, avui dia, si vols, abans de tocar el tema d'alguna cosa que no s'estranya, que és el tercer, pota que jo volia parlar, jo avui adelantar una mica això del lideratge.
1: Vinga.
0: Avui el lideratge, més que rastrar, té que ser facilitador.
1: Correcte.
0: El lideratge té que acompanyar i facilitar que els altres creixin amb ell.
1: Sí, exactament. Exactament.
0: O sigui, el líder què fa? El líder facilita que la persona s'expressi, que l'equip s'expressi, que els jugadors, els professionals, les persones, els familiars que estan al costat, els amics, puguin créixer, correcte o no? I facilita, i troba tot aquell talent individual que després l'unifica en un talent col·lectiu, correcte?
1: Estic totalment d'acord. Estic totalment d'acord amb aquesta definició que fa que tothom creixi al seu costat, perquè no és una competència, o sigui, no és una rivalitat, sinó que és un benefici comú, I acabarà sent el que marqui més gols a la Lliga, si cal. Però gràcies a que tot l'equip funcioni. Ho analitzem un dia amb calma, però deies que teníem una tercera pota que havíem d'analitzar d'aquest tema que estàvem dient avui.
0: Sí, alguna cosa que no s'estranya. Per ser una situació, una persona, una feina, no és per tu, però jo sempre dic segueix endavant, aquell dolor personal cadascú, és a dir, aquelles situacions que no esperaves, que es presenten de cop i tu no les havies previst. Això és un moment per créixer personalment. És una situació que lògicament no controlaves, però que en canvi et va posar a prova.
1: I al final seran aquests moments també els que un recordarà com a milestones, que diuen en anglès, és a dir, com aquells moments claus en els que... Perquè allà és on es demostra tot el bagatge de vida, Jordi? Allà és on es veu tota l'aprenentatge, perquè la vida et va ficar en situacions. Hi ha gent que més i hi ha gent que menys. Hi ha gent que més favorable, hi ha gent que de veritat que dius, ostres, és que sembla que tingui mala sort a la vida. Però què fas amb això? És l'aprenentatge. O sigui, què fas amb tot això és l'aprenentatge que farà. Quan hi hagi una situació com la que ens diu, Jordi, allà sàpiga com reaccionar, sàpiga fer-ho millor que si ho hagués fet sense tota aquesta experiència.
0: Sí, mira, una cosa important són poder descobrir i detectar les nostres habilitats, desenvolupar les nostres destreses, que les tenim, sobre que aflorin, perquè moltes vegades estàs en una situació que no et dones compte el valor que cada persona té, i sobretot el personal de cada un. Aquí, per això, la facilitació és important, és a dir, deixar fer. Mira, a la vida la sort mai et vindrà, ara tens que estar... Tenim que estar enfocats a la bona sort. La bona sort la podem crear nosaltres mateixos. I moltes vegades em pregunten, bueno, què vol dir la bona sort? La bona sort, enfocar-te en coses que et produeixin, que siguis vocació, que tinguis vocació o que tinguis aquesta necessitat. Correcte. O sigui, per la feina, per exemple, jo moltes vegades els dic a les classes

0: y a las charlas y conferencias. Dic, si tú tens un treball i un empleo, és una, és, diguem d'acord, és un estadi emocional, però si tu tens una vocació professional, és un estadi superior emocional, correcte?
1: Totalment.
0: Perquè això et dona un valor. Et dona un valor d'aprenentatge, perquè estàs disfrutant, correcte? Tu t'estàs passant bé, estàs apassionat del que estàs fent, i aquest és el valor que tenim. Per això les coses a la vida, moltes vegades no les tenim previstes, però són oportunitats que et posen a prova.
1: Totalment. Poder,
0: i se surten, i se surten.
1: Sí, sí. I això és quan, i si em permet, Jordi, tot això que avui ens parles, les situacions en la vida, és el que jo crec que és més enriquidor d'aquesta experiència. Perquè possiblement quan un és jove, té el que es diu sempre, no? Té tota la vida per davant, i per tant, doncs, vés a saber, no? És emocionant saber cap on aniràs. Però a mi et vas fent gran, que per tant, anem a dir que, òbviament, ja no tens aquesta incertesa de cap on et portarà la vida, perquè ja estàs, doncs, en una etapa més avançada. Jo crec que la satisfacció no ha de venir tant per dir, ostres, a veure què seré la vida, sinó a veure què he sigut a la vida i quins aprenentatges he fet i com avui, a dia d'avui, encara em serveixen per tirar endavant. Que hauria de ser així, Jordi?
0: Sí, sí. A part d'això, és que tot això després ho tindré que compartir.
1: Ah, que bo.
0: Però no dient quan jo tenia la teva edat.
1: Jo a la teva edat ja feia això, ja feia allò. Sí, senyor,
0: no,
1: Jordi.
0: Perquè això és un efecte nociu, eh? Perquè això estem acostumats a sentir a les feines i a les sí, famílies. Sí. Jo dic, és que jo quan tenia l'edat... Bueno, sí.
1: En mis tiempos... Sí.
0: Sí. No, això no, perquè això el que bloqueja molt, David, bloqueja sí, molt. Sí. I cada vegada t'aparta més de lo que realment de la reflexió. Perquè això es pren com una imposició o com una comparació.
1: Entenc.
0: I avui, lògicament, sí, això que deies tu de quan són jovents, quan són joves, clar, tinc que tindre una curiositat permanent.
1: Sempre.
0: I aquesta curiositat, quan te fas gran, la tens que consolidar els resultats.
1: Totalment.
0: Absolutament. I sobretot en decisions de qualitat.
1: Exactament. I això, i aquesta valentia, aquesta fermesa que et donarà doncs haver viscut precisament aquestes situacions de la vida que avui ens ha explicat de forma tan, tan preciosa i tan precisa el nostre coach capçalera, en Jordi González Guillem. Aquí és un plaer escoltar totes les setmanes. Jordi, gràcies i fins la propera.
0: Fins la propera, David.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Carlota Soldevila i Escandón va néixer a Barcelona el 1989. Filla de Carles Soldevila, escriptor, novel·lista, dramaturg i periodista de referència de les lletres catalanes, i neboda de Ferran Soldevila, historiador i catedràtic. Portar el cognom Soldevila era en aquella Barcelona culta i burgesa d'entreguerres quelcom més que un nom de família. Era una manera d'estar al món, una tradició de comportament honorable, d'amor als llibres i al llenguatge. L'avi era notari, la casa de l'avinguda del Tibidabo, enorme, amb terrasses, on els quatre germans, un noi i tres noies, anaven amb bicicleta i tricicle. Era un lloc ple de cultura i de llibertat. La mare, original i avançada, creia que tota persona havia de saber conduir un cotxe, donar injeccions i nedar. El pare tenia una gran biblioteca i deixava que els fills triessin i remenessin lliurement. Podem sentir-la en una entrevista del 1984 amb Josep Maria Espinàs a TV3.
1: Quatre germans.
2: Un noi i tres noies, sí. I vull dir, molt ben avingut sempre, fins ara. I a més, vull dir, tinc uns records d'infantesa maquíssims perquè vivíem a l'avinguda del Tibidabo, que ha canviat poquíssim, amb una casa que ara és una escola o un convent, però que era enorme i tenia unes terrasses, no les terrasses d'avui dia, que són uns balcons grans. No, unes terrasses on hi anàvem amb bicicleta i amb tricicle i una de davant i una de darrere, que la de darrere era més domèstica i es tenien la roba i sopàvem a l'estiu quan érem nanos. Però recordo que ens deixaven baixar a l'estiu i així al carrer a bicicleta i ens deien: no arribeu al passeig de Sant Gervasi, perquè era
1: un altre món, era un altre món, ja.
2: I era com molt de trànsit. I aleshores, doncs, anàvem per l'Alleó 13 i tot això, que no ha canviat gaire. Jo a vegades ara m'hi passejo i realment no ha canviat molt l'avinguda del Tibidabo. Recordo la ronda dels policies a cavall, que ja estaven polititzats i de tant en tant, amb una por, recordo unes pors tremendes, cridaven: visca Catalunya lliure!
1: Què dius? Quan passava... A quin any era això?
2: Jo què sé, devien ser els anys 30, no ho sé.
0: Aquella infantesa idíl·lica es va trencar bruscament amb la Guerra Civil. La família Soldevila va marxar a l'exili, 4 anys llargs a París, on van trobar l'entrada dels alemanys. El primer any, relativament tranquil, però el segon, amb el toc de queda, les penúries i un hivern glaçat, va ser duríssim. Carles Soldevila feia de tot per subsistir. Doblava pel·lícules, escrivia eslògans publicitaris, feia de negre per a un llibre d'un altre. La mare feia miracles amb l'economia domèstica. I tots plegats, germans inclosos, es posaven a ensobrar mostres de perfumeria per a la casa d'Anna per guanyar uns diners. Carlota ho recordava dècades després amb una barreja d'humor i de tendresa. La família sencera, mentre els veïns venien a fer tertúlia, fabricava carretades de sobrets de polvos que després anaven a entregar.
2: Recordo que, esclar, es vivia amb una justesa enorme, però la meva mare amb això feia miracles. Jo a vegades ho penso, però com ens en vam sortir? I el meu pare feia de tot, feia doblatges de pel·lícules, escrivia, fins un llibre va escriure fent de negre, allò que es diu, per una altra persona, feia eslògans publicitaris que encara no se'n deien així. El meu germà, recordo, va entrar a treballar d'Anna, que feia poc que s'havia instal·lat a París, i el meu pare li feia les frases aquelles del perfume delicioso que nunca acaba de evaporarse.
0: De tornada a Barcelona, la vida no va ser fàcil. La guerra havia desgavellat tots els plans. Les filles de la família Soldevila volien anar a la universitat, igual que el germà gran, però la postguerra va tancar aquella porta. Carlota va treballar en un despatx d'advocats i a l'editorial Horta. Es va casar, va viure la vida que tocava viure en aquells anys grisos, però quelcom dintre seu buscava un altre aire. A finals dels 40 havia après a llegir amb els llibres del seu pare. Havia crescut envoltada de paraules i de personatges literaris. Havia jugat a disfressar-se i a fer viatges imaginaris. El teatre no era un destí planificat. Va ser una porta que es va obrir quan ella ja tenia 36 anys. Per un impuls que ella mateixa definiria com a resistència cultural. La voluntat de dir «existim» en un país que volia enterrar-se.
2: Sí, això sí. Jo a vegades penso que això m'ha agradat molt. Com m'ha agradat molt vestir, vull dir, trobar coses divertides per posar-me i això. Potser això és una de les vetes que m'han portat al teatre al final. Però jo també voldria dir que sóc al teatre i sóc d'una manera molt convençuda. M'ho passo molt bé, tot i que es pateix moltíssim també, però vull dir, i he tingut uns companys magnífics i m'ho estimo molt i estic molt satisfeta de la petita, el camí que he fet dins del teatre. Però no seria poc sincera si digués que era una idea que tenia de sempre. Jo vaig entrar a l'agrupació dramàtica per el que ara se'n diu resistència cultural, perquè hi havia un grup de gent que lluitava per, en fi, per no deixar-se enterrar i per donar fe d'una cultura i d'una gent. I vam simpatitzar i, a més, ja eren amics, el Nani Valls i el Roda i tots aquests que ja coneixia, uns de l'escola, els altres amics del meu marit, etc. I de veritat que hi vam entrar una mica per això, per aquell esperit que hi havia de lluita i de dir... Pues,
1: no, bé, però hi vas entrar,
2: existim,
1: però...
2: Existim.
1: Però després...
0: L'any 1955 va incorporar-se a l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, l'ADB, fundada el 1954 amb la voluntat de representar autors catalans i estrangers innovadors en ple franquisme. Hi va estar 7 anys, fins que el governador civil la va clausurar el 1963. En aquell temps va interpretar obres tan significatives com La cantant calva d'Ionescu, El ben cofat i l'altre, de Carné, i poc abans del tancament definitiu, L'òpera de tres rals, de Bertolt Brecht, una aventura que acabaria amb la funció prohibida hores abans de l'estrena, amb tot el Palau de la Música venut i el permís ja concedit, en coincidir amb una visita de Franco a Barcelona. Era inconcebible, havien demanat el permís i el govern els l'havia donat. Tenien fins i tot el permís de les 48 hores prèvia a l'estrena. I tot i així, els van tancar la porta. La companyia va quedar reclosa a la sala fins a la matinada, desolada i plorant, i va gravar un disc d'edició privada de 100 exemplars, no vendible, perquè, almenys, quedessin les cançons. Carlota Soldevila hi apareixia com a cantaire de romansos. Mesos després, apel·lant a la justícia, van obtenir permís per estrenar-la al novembre, però, als 15 dies, van tancar el local.
2: Coincidí amb l'avinguda de Franco, una visita de Franco a Barcelona, i com... inconcebiblement ens havien donat tots els permisos per fer-la. Jo suposo que és que no sabia el que li va tocar al qui era Bertolt Brecht. Vam demanar el permís, ens el van donar. Teníem el permís de les 48 hores abans, aquell que calia per alçar taló. Tot el Palau de la Música venut, que era una bona entrada de diners en aquell moment. M'havíem invertit molt. El Rosmer Bach, que era... Era un adolescent que estudiava encara.
1: Jo vaig veure l'assaig general.
2: Doncs vas tenir sort.
1: Vaig veure l'assaig general i després ja no els va poder veure. I us vau inventar això de fer un disc,
2: sí,
1: que aquí diu...
2: Sí, perquè hi havia un petit aparell de gravació allà i vam dir, doncs almenys que quedin les cançons.
1: Disc no vendible.
0: El 1962, mentre encara era a l'ADB, va cofundar amb Albert Boadella i Antoni Font la companyia Els Joglars, que va néixer com a grup de Mimo. Carlota i Boadella s'havien conegut en un curset d'expressió corporal impartit per un professor xilè exiliat. Ell era un noi de 17 anys o 18. Ella una senyora casada i de certa presència. I van fer-se grans amics caminant amunt i avall pel carrer Pàdua. Amb Els Joglars van actuar el Windsor i el Guimarà. Van anar fins i tot a un congrés de mims a Zúric, on eren més barroers que tècnics, però on deixarien estupefactes els assistents per la quantitat d'imaginació que desplegaven. Carlota va estar-hi 6 anys. A mitjan anys 60 el matrimoni es va desfer. Va ser un cop dur, però el teatre va actuar de xarxa de seguretat. Albert Boadella va aparèixer i li va dir que l'esperaven a la Cova del Drac. El 1965 va cofundar el grup de teatre independent a Francesc Nelo i Fabià Puigcerver. Era el primer pas cap a un teatre autènticament professional. Del 71 al 86 va compaginar les actuacions amb la docència a l'Institut del Teatre, on va entrar de la mà de Boadella com a professora d'expressió corporal, una disciplina gairebé inexistent aleshores a Catalunya. Després va passar a tasques de coordinació i activitats culturals, sempre al servei de la institució. L'any 74 va cofundar el Teatre de l'Escorpí d'Horta, de caràcter reivindicatiu i centrat en autors catalans. El gran capítol de la seva vida professional, però, seria el Teatre Lliure. L'any 76, juntament amb Fabià Puigcerver, Lluís Pasqual, Pere Planella, Montsal Canyiz i altres membres del Teatre de l'Escorpí, van fundar aquella aventura al barri de Gràcia que aviat es convertiria en llegenda. Van estrenar amb Camí de nit, 1854, i ja no van aturar-se. Carlota Soldevila hi va ser des del primer dia fins al final, 10 anys de la seva vida, dia a dia, gairebé sense faltar-ne cap. Va fer prop de 30 muntatges, Brecht, Shakespeare, Ibsen, Jeanette Marlowe, Molière, Neruda, Goldoni, Musets, Pirandello... Paper rere paper, en aquelles obres exigents i literàriament ambicioses, amb directors com Puigcerver i Pasqual, aprenent sense parar en cada assaig. I al costat de les actuacions, cosint vestits, coordinant la logística, sabent on es posa una cosa, a qui cal telefonar... Era la veterana, el punt de referència de la casa, la persona que sap la història de tot. Ella ho definia amb modèstia. Deia, soc la veterana, però tothom al seu voltant ho sabia. Era l'ànima del llibre.
2: Això la història ho dirà, però jo crec que ha fet... que ha donat una pauta, si més no, ha marcat un camí, unes possibilitats, i que realment es pot dir que ara que hem sortit i que veus la gent que n'ha fet una mica mític...
1: Ha sortit vol dir que heu anat a fer representacions a Madrid...
2: A Madrid, a Alacant, a València, bueno, etc. Vull dir que quan surts te n'adones més de que realment se n'ha fet una mica de llegenda d'aquesta aventura de nostra.
1: En el lliure hi has fet de tot, eh?
2: Hem de reconèixer que no hem tingut cap fracàs estruendós. No, n'hi ha hagut alguna que potser ha tingut més d'èxit que altra, tot i que les crítiques a vegades són molt crítiques, però que es pot veure la llista de 20, a prop de la trentena de muntatges que portem fets i que tots han estat...
0: Fora de l'escenari, Carlota Soldevila era una persona de curiositats extenses i lleials. Estimava la música i durant anys va ser sòcia de la cultura musical, anant setmanalment a concerts al Palau de la Música. Li agradava l'ecologia, els arbres... Deia que en tenia d'amics, arbres que anava a visitar i dels quals s'amoïnaven dies de temporal. Menyspreava el vedetisme i les portades de revistes. Preferia estar al darrere, al servei del que fos necessari a disposició de tothom. Tenia pocs amics però molt bons, i entre ells sentia una fraternitat genuïna i sense desenganys, la mena de lligam que neix de fer camí plegats. Va morir el 9 de febrer del 2005 a Barcelona. Tenia 75 anys. S'havia separat del marit al cap de 17 anys de matrimoni. Havia viscut sola durant molt de temps i ho havia portat amb la mateixa serenor amb què havia portat tot, sense dramatismes, trobant-hi els avantatges, recolzant-se en els amics. No era optimisme gratuït, deia. Era simplement la convicció que la vida és l'únic que tenim i val la pena aprofitar-la sencera. Hi havia en Carlota Soldevila quelcom que difícilment es transmet amb una llista de mèrits i fundacions. Una manera de ser el món que feia que tothom que l'envoltava s'hi sentís bé. El seu pare havia escrit una obra de teatre que es deia «Civilitats tanmateix», com a dir que en qualsevol situació, per dura que sigui, no es perd el sentit de la civilitat. Carlota Soldevila ho va representar tota la vida, dins i fora de l'escenari.

0: Hola, sóc la Cristina Monge, coach personal, professional i d'equips, i avui us parlaré de la confiança. La confiança és una emoció que deriva de l'amor i té un paper fonamental en molts aspectes de la nostra vida, sobretot a l'hora de crear relacions personals i professionals. Aquesta emoció crucial en la nostra vida viatja en dues direccions. La primera és la confiança que tinc cap a mi, l'anomenada autoconfiança, i aquesta té un paper molt important a l'hora d'aconseguir objectius a la vida. I també és rellevant per construir una bona autoestima. Seria allò de quan capaç em sento de fer alguna cosa, com per exemple parlar en públic o expressar els meus sentiments a una persona. Si no confio en mi, em sento confús, no tinc clar cap on vaig i em sento sense energia. La segona direcció seria la confiança que genero cap als altres, quan confien en mi. Imprescindible a l'hora de crear relacions sòlides, dur a terme la meva feina, com per exemple liderar equips, generar ventes, obtenir clients, o en fets tan simples com demanar-li al veí que em deixi un paquet de sal, per exemple. Ara bé, sabem que la confiança genera molts beneficis, però es pot trencar la confiança? Doncs sí. Va estudiar Stephen Covey que la confiança és com una taula que s'aguanta per quatre potes. Si alguna d'aquestes quatre potes falla, la confiança es trenca i això provoca danys en les nostres relacions personals i professionals. Quines són aquestes quatre potes? Doncs la primera és la integritat, és a dir, penso que la persona que tinc davant és coherent amb el que pensa, diu i fa. La segona pota de la taula és la intenció. Vol dir que sento que l'altra persona procura bé, per el seu bé i també per el bé dels altres. La tercera és la capacitat. Penso que l'altre és capaç de fer allò que diu que sap fer. I la quarta és la obtenció de resultats, és a dir, veig que l'altra persona aconsegueix coses i aconsegueix objectius, no queda a l'aire. La pregunta que us fareu és, aquesta confiança es pot recuperar? Doncs bé, està estudiat que la confiança es construeix molt lentament, però es destrueix en un segon. Podem tardar anys en confiar en una marca o en una persona, però si un dia ens enganyen o no compleixen amb una promesa, perdem la confiança de cop. La bona notícia és que la confiança sí, efectivament, es pot recuperar. Amb treball i temps, la confiança es regenera, tant la nostra cap a nosaltres mateixos com la que generem en els altres. Què puc fer perquè els altres confiïn més en mi? Doncs podem, per exemple, comprometre'ns menys. A vegades ens costa dir que no perquè tenim por doncs, que ens estimin menys o que no ens vulguin, però provoquem tot el contrari. És pitjor comprometre'ns massa i no poder complir. La segona cosa que podem fer és comprometre'ns de veritat. Quan ens comprometem a fer alguna cosa, estem fent una promesa. Quan apareguin els autosabotatges típics, la mandra, un pla millor, ens convé recordar per què ens vam comprometre i, sobretot, les conseqüències de no complir la nostra promesa. Una altra cosa que podem fer també, perquè confiïn més en nosaltres, doncs fer el que diem que farem, ser determinats. I, per acabar, doncs revisa si el que penses, el que dius, el que sents i el que fas està en coherència. En el cas contrari, això farà que et generarà malestar a tu i també transmetràs desconfiança en el teu entorn. I per acabar, us deixo una curiositat sobre la confiança. I és que no podem confiar a mitges. O confiem o no confiem. Si, per exemple, confiem en el 70%, doncs ja no estem confiant. L'altra cara de la moneda de la confiança és el control. Pregunta't. Estàs confiant o estàs controlant? I pregunta't també què passarà si en comptes de controlar comences a confiar. Si vols que t'acompanyi des del coaching a transformar les teves relacions, a aconseguir millors resultats, en definitiva, a transformar la teva vida, posa't en contacte amb mi a través de www.cristinamongecoach.com. Fins aviat!
1: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: I una setmana més amb ganes de parlar de història, de conèixer la història a través dels diferents períodes, personatges i també dels autors i autores que ens expliquen aquestes històries, i sempre ho fem de la mà de l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Avui cap on viatgem? Què ens presentes avui?
1: Doncs mira, avui farem una lectura xerrada diacrònica.
0: Sí.
1: Començarem doncs fa uns 2.000, més o menys 2.500 anys, fins a fa uns 80, per posar-nos un exemple, és a dir, 80-82. Perquè ho fem a través d'un llibre que ens parla de batalles. Batalles que han fet, que han forjado el que és Europa.
0: Val.
1: Podríem parlar de batalles mundials que han destruït de la història del món. Clar, això ens permetria també parlar de batalles, per exemple, a la Segona Guerra Mundial al front del Pacífic, o batalles de la Guerra de Secessió nord-americana, però no, aquest llibre se centra en batalles d'Europa. De fet, el títol és Les batalles que forjaron Europa, realitat, mito i azar de Salamina a Stalingrado. L'autor és Juan Carlos Losada, edita Pasado y Presente, y pasem a saludar ya en castellano a Juan Carlos Losada. Muy buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Muchas gracias por pasar por el programa y bienvenido.
2: A vosotros por llamarme.
0: Pues Óscar, ¿por dónde empezamos? Porque aquí hay mucha batalla,
1: Aquí hay mucha tela que cortar. El libro de Juan Carlos, Las batallas que forjaron en Europa, es muy importante centrarse en el subtítulo de entrada, porque el subtítulo ya nos va a hablar de qué está tratando el libro. Realidad, mito y azar de Salamina a Stalingrado. Nos quedamos con la primera frase. Realidad, mito y azar. Juan Carlos,

Com ja saps, els avenços en medicina vinculats a la higiene i la prevenció han estat fonamentals per controlar i erradicar moltes malalties. La humanitat s'ha enfrontat a reptes com ara la pesta negra, una pandèmia que mitjan segle XIV va provocar, ni més ni menys, la mort d'un terç de la població catalana.

Avui recordem un dels noms responsables que aquestes catàstrofes siguin molt més anecdòtiques, Oliva Sabuco. Sabuco neix el 1562 a Alcaraz, Albacete. El 1587 es publica la primera edició de la seva obra més coneguda, Nova filosofia de la naturalesa de l'home, no coneguda ni assolida pels grans filòsofs antics, la qual millora la vida i la salut humana. Val a dir que l'autoria d'aquesta obra ha despertat molta controvèrsia. El seu pare afirmava ser-ne l'autor al seu testament. No obstant això, es publica sota el nom de Sabuco i la seva rellevància és inqüestionable. De fet, malgrat els impediments d'alguns actors polítics i religiosos, entre els quals s'inclou la Inquisició, l'obra va tenir un gran èxit a l'època.

El seu objectiu, reformar l'ensenyament de la medicina i la filosofia. De fet, una de les seves aportacions més destacades és el tractament que va proposar per la pesta. Sabuco explicava que el contagi es produïa a través de l'aire, precisament al contrari del que es pensava llavors. Un altre aspecte en què destacà Sabuco és a la seva oposició a la misogínia que imperava a l'època. A l'Espanya del segle XVI era habitual negar la capacitat racional de les dones. En canvi, l'obra de Sabuco, tot i que encara les presenta com un genèric, no en nega l'ús de l'enteniment i, a més, entén la societat com a una sola.

Sabuco és, a més, una de les ments més lluades del segle d'or espanyol, no només com a filòsofa i científica, sinó també com a escriptora. Un dels seus admiradors era Lope de Vega. Va ser una de les autores que va defensar l'ús del castellà enfront del llatí, per tal que la població menys culta pogués llegir les seves obres. Això accentuava la tasca pedagògica d'una autora tan i tan coneguda a la seva època.

0: Económicas y comerciales con el objetivo de avanzar en los acuerdos iniciados después de la tregua arancelaria alcanzada el año pasado.
1: Sobre la mesa, asuntos como el comercio bilateral, el acceso a mercados o las restricciones tecnológicas van a estar sobre ese nuevo intento también por estabilizar las relaciones entre las dos grandes potencias. Desde Estados Unidos informa nuestro corresponsal Agustín Alcalá.
2: Sin avances en las negociaciones de paz con Irán, totalmente paradas y con el estrecho de Hormuz cerrado, el Departamento de Trabajo ha confirmado lo que los norteamericanos vienen diciendo a Donald Trump desde que comenzó su guerra contra Teherán, que la gasolina está muy cara, que tienen que decidir si comen carne o verdura, los tomates se han disparado y que viajar a Europa este verano es cada vez más una quimera. La inflación subió en abril a un 3,8% por culpa del incremento de la gasolina, del diésel y de los billetes de avión. La factura de esta guerra aumenta y si hace dos semanas era de 25.000 millones de dólares, hoy es otra, como ha confirmado Jules Hertz, el jefe financiero del Pentágono. Ahora pensamos que está cerca de los 29.000 millones debido a los costes de reparaciones y el recambio de material y también por mantener en la zona al personal. Trump sale esta tarde hacia Pekín muy debilitado, algo que el presidente Xi Jinping sabe y posiblemente aprovechará durante los dos días de visita del norteamericano a China.
1: Y más asuntos. Un estudio del University College de Londres alerta de que cuidar en exceso, ojo, puede acelerar el deterioro mental en mayores. Según la investigación, superar en concreto las 50 horas semanales de atención se asocia a un deterioro cognitivo más rápido debido al estrés y la sobrecarga. Lola Gambín.
3: Este estudio, sin embargo, también señala que los cuidados moderados entre 5 y 9 horas a la semana pueden tener el efecto contrario y ayudar a mantener activa la mente. Algunas organizaciones advierten, además de la aumento de ansiedad, depresión y aislamiento social entre los cuidadores no remunerados y piden más apoyo público ante el aumento.
4: OndaCero.es. Este miércoles hay
5: Onda Cero Cataluña, la teva radio.
6: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
7: Doncs a Nits de Ràdio, sabeu, en el tram de 4 a 5, el que fem és sempre escoltar la Míriam, el Robert, el Gerard, els companys de la ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre acabar i nosaltres entre dos dies, no? Entre la nit i a l'inici, al matí, o el pre-morning, pre-matí, o pre... a l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem, endavant.
6: A Onda Cero Catalunya.
8: Amb Míriam Franc.
9: Passen 6 minuts a la una, repassem l'actualitat més propera. I el que fem primer és tornar a connectar amb l'Anna Utiel per saber com avança la manifestació de l'educació. Anna, què tal? Bon dia de nou.
10: Bon dia de nou. Doncs avança lenta, molt lenta, perquè de fet la cua de la manifestació encara és a Urquinaona i avança molt a poc perquè hi ha realment molta gent. Tot i això, com que la distància fins a la plaça Sant Jaume doncs és curta, es preveu que sí que hi vagin arribant, jo diria que no moltíssima estona, però vaja, que la cosa serà llarga perquè avança molt lentament, hi ha moltíssima gent aquí, com deia, molta samarreta groga, molta pancarta, molta reivindicació, reivindicació que han fet també tots els portaveus sindicals just abans de començar, com us explicàvem abans, que a més de respondre en aquestes paraules de la consellera d'Educació, Esther Niubó, dient que entre la proposta de màxims, que eren 700 euros mensuals, i la proposta de mínims, que és la de 200, hi pot haver doncs, aquest punt intermig que ajudi a trobar un consens. Això sí, han remarcat des dels sindicats que tota proposta serà sotmesa prèviament a votació entre tot el col·lectiu, és a dir, entre tots els docents, i que no s'acceptarà res que no accepti el col·lectiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, també ha sigut més contundent, s'ha referit a aquesta polèmica que hi ha hagut en els últims dies sobre la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Ha dit, de nou, que vol la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, també del director de la policia, Josep Lluís Trapero, però ha anat més enllà i ha assenyalat també Niubó. Si no porten una proposta, demanarà també la seva dimissió. L'escoltem.
11: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
10: no mostra voluntat negociadora en aquesta reunió que hi ha convocada per dijous de la mesa sectorial, en què el govern ja ha vingut a dir que presentaran de nou la proposta que ja està aprovada amb Comissions Obreres i UGT, i els sindicats convocats de la vaga diuen que amb això no n'hi ha prou i que res de res.
9: Doncs explicaràs més detalls d'aquesta manifestació a l'informatiu migdia a partir de 2:45 de la tarda. Anna Utiel, moltíssimes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
9: Hi ha més qüestions. El govern de Jaume Collboni proposa limitar les discoteques a perímetres i carrers amplis en el nou pla d'usos de Ciutat Vella.
12: La proposta vol reduir les molèsties veïnals i controlar l'impacte del turisme i de l'oci nocturn al centre de la ciutat. Aquesta mesura, però, genera debat dins del sector de la restauració i les activitats musicals, que alerta de possibles conseqüències econòmiques i de restriccions excessives.
9: Saludem Joaquim Boadas, director general de FECASARM, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals. Què tal? Molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
9: Com valoreu aquesta proposta de l'Ajuntament?
13: Bé, doncs, vam tenir una reunió la setmana passada a l'Ajuntament amb el senyor Verballe, amb el gerent del districte i amb representants de l'oficina de la nit, i se'ns va presentar, doncs, ja una mica el que és la redacció final d'aquest pla d'usos, que, evidentment, doncs, hem de valorar de manera positiva, perquè, doncs, dona, diguéssim, possibilitat d'obrir noves activitats culturals i d'oci nocturn que, doncs, abans estaven totalment restringides. Hem de recordar que venim d'una època de total restricció i persecució del sector de la nit, i per tant, doncs, evidentment, obrir una mica la porta, encara que sigui una mica, per anar avançant poc a poc, evidentment ho hem de veure de manera positiva. És evidentment que no es pot obrir la porta del tot de cop, sinó que s'ha de fer de forma, doncs, progressiva, no? I per tant, com vam ja dir en el senyor Batlle a la reunió de la setmana passada, doncs ho valorem positivament. També vaig parlar jo amb la comissionada de la nit, la senyora Carmen Zapata, li vaig treballar el mateix, i per tant, doncs, en aquest aspecte, doncs, satisfets, tot i que, evidentment, doncs, anirem a més, però ara és un primer pas.
12: Al cap i a la fi, és una mesura per garantir que els entorns dels locals siguin més segurs, però no sé si ho veus viable tal com està configurada Barcelona actualment.
13: Bé, a veure, Ciutat Vella és una mica diferent, no?, de la resta de la ciutat. Són carrers normalment més estrets, evidentment, doncs, hi ha més acumulació d'activitats, i en qualsevol cas, doncs, evidentment, doncs, exigeix una política, diguéssim, diferent de la que potser se pot aplicar en un altre districte. Però, bueno, en qualsevol cas, jo crec que tot el que es pugui fer de cares a que sigui possible i viable obrir noves activitats culturals, en el sentit, doncs, de sobretot activitats, o que són sales de ball, sales de concert, cafès teatre, cafès concert, que al final també poden no només fer actuacions en directe, sinó que també poden reproduir música per mitjans mecànics un cop acaba la programació, doncs evidentment això és un pas endavant, perquè hem de recordar que venim de l'època de...

0: de l'Ada Colau, que era tot de persecució i que s'anava darrere les activitats, per exemple, doncs, del front marítim, que doncs, aquest govern està protegint, i per tant doncs, nosaltres hem de dir que estem satisfets, encara que sigui doncs, en un primer estadi, però que la cosa anirà a més i, per tant, doncs, esperem doncs, que puguem anar interlocutant i que aquesta és la política que s'ha de seguir, no? La d'interlocució, negociació amb el sector i la col·laboració política públic-privada per poder doncs, anar tots agafats de la mà i anant a buscar una major convivència i també una promoció econòmica que també ens és molt important per nosaltres perquè donem molts llocs de treball i, evidentment, generem molt per l'economia de la ciutat. No?
1: Doncs esperem que així sigui. Joaquim Boadas, director general de FECASAN, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Canviem ara de qüestió. La Cambra de Comerç de Barcelona incorpora Fira de Barcelona com a soci institucional.
2: En el marc de l'acord, ambdues institucions han signat un conveni de col·laboració per promoure, difondre i facilitar l'ús de la mediació i d'altres sistemes alternatius de resolució de conflictes com a alternativa als tribunals. D'aquesta manera, pretenen afavorir la competitivitat empresarial i el desenvolupament econòmic industrial. Amb aquest nou soci institucional, la Cambra ja acumula 11 socis institucionals.
1: Barcelona sumarà 5.000 places als cursos de català per eliminar les llistes d'espera al pròxim curs.
2: Reforça

0: 2017, a Barcelona s'oferiran 5.000 places extra dels cursos de català i s'incorporaran 23 docents més dels que hi ha ara.
1: Dos mesos de restriccions a Collserola per la pesta porcina.
0: La notícia del primer positiu de senglar infectat es va conèixer l'11 de març i l'endemà, el 12 de març, es va publicar la resolució del tancament del parc. Des d'aquesta data, per tant, no es pot accedir a l'espai natural ni tampoc fer-hi activitats de lleure ni d'oci. En canvi, sí que està permès l'accés als equipaments, als habitatges, als negocis i restaurants i també a les estacions de transport públic.
1: Són notícies d'aquest dimarts, 12 de maig.
2: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Temps ara pel Ciutat Solidària, hora per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Avui coneixem l'associació AGAM.
3: A AGAM treballen per aconseguir que les persones amb problemes de salut mental arribin a la vellesa amb una qualitat de vida on sigui respectada la seva identitat. Fomenten la formació de professionals, cuidadors i d'altres persones interessades en la salut mental. Impulsen projectes en residències a banda de fer una gran tasca de sensibilització i també de suport tant a les famílies com a institucions que es dediquen a aquest àmbit.
1: Doncs per conèixer millor l'associació AGAM ens acompanya aquí a l'estudi la seva presidenta, la Margarita Ibáñez. Què tal? Molt bon dia, Margarita.
4: Hola, bon dia.
1: Explica'ns una mica com i quan va néixer AGAM.
4: Doncs AGAM va néixer l'any 2018 per la problemàtica que s'estava creant a les residències, que ingressaven persones amb diagnòstic de demència quan realment el fons de la seva malaltia era una esquizofrènia. Mm-hmm. Llavors, amb un grup de professionals, doncs, van crear un projecte. Aquest projecte es va presentar en el seu dia a la Generalitat. Bé, vam trobar bastant recolzament. Estic parlant de l'any 2016. I llavors ells mateixos ens van dir, escolteu, feu una associació perquè com a identitat vostra doncs, no resultarà. Bé, vam crear AGAM. I l'any 2018 doncs, vam posar un programa pilot a dues residències, una a Tarragona, una altra a Barcelona, a la residència Verdi, i durant 8 anys s'ha fet aquest pilot. El projecte és crear unitats de convivència especialitzada per persones grans amb malaltia mental. Malaltia mental que agafa esquizofrènies, bipolars, etc. No hi ha cap servei. Actualment la cartera de servei, quan arriben als 65 anys, no hi ha un lloc on posar-los. Especialitzat, estic parlant. Uh-huh. Llavors, clar, estaven ingressant en residències, sense formació al personal, sense capacitat per diagnosticar realment i sense cap visita d'un professional, com és un psiquiatre. Uh-huh. Llavors, bueno, aquest any ha fet 8 anys, s'ha presentat, l'any passat es va presentar a Generalitat amb molt bona acollida i s'ha de dir que aquest projecte ha tingut molta col·laboració amb Salut, moltíssima. Les hermanes hospitalàries, que són un ente molt important en la salut mental, van acollir aquest projecte doncs, com molt bo. Hem tingut fins ara un psiquiatre que cada mes venia a la residència, els visitava, es controlava. És a dir, el projecte va fer la integració de tots els professionals, tant de salut com de drets socials. Uh-huh. Jo diria que és l'única residència, les úniques, que tenien ja la integració des del 2018.
3: Tot això que ens estàs explicant, Margarita, no sé si és una mica les línies mestres del vostre, crec que, gran projecte, com és el projecte Súria. Explica'ns en què consisteix.
4: Sí. El projecte Súria doncs, consta de lo que us he explicat, mm-hmm, de la creació d'aquestes unitats, perquè les residències, primer de tot, aquesta unitat no és que separem a unes persones d'unes altres, no. Simplement és que aquestes persones han de tenir el personal per atendre-les una formació específica en salut mental. Han de tenir un psiquiatre de la zona que els hi vingui a controlar la medicació, a veure com estan. Això vol dir evitar costos tant a salut com a drets socials. Evita ingressos en hospitals i evita

0: que quan comencen a tenir un deteriorament cognitiu per la seva edat, doncs estiguin atesos en les dues vessants, tant en salut mental com, diguéssim, en psicogeriatria.
1: Parlem d'un altre dels vostres projectes, que és el Hort Teràpia. Explica'ns.
0: Sí. Nosaltres, en les residències, eren petites, i són petites, doncs vam posar una mena d'hortet, vam fabricar...

0: ficar en la terrassa un hortet. Això s'ha comprovat que per ells és un relax. El poder cultivar, que teníem tomàquets, teníem paperots petits, però llavors els relaxa moltíssim. Una cosa que és molt important, aquestes persones, moltes d'elles, hi ha vegades que tenen 56 i 60 anys, no arriben a ser gent gran, no arriben a entrar com gent gran. Però sí que ens arribàvem a les residències amb totes les garanties de dependència perquè eren urgents. Però estaven bé físicament. Aquestes persones, controlades amb la medicació, poden fer una vida normal. Nosaltres, moltes d'elles sortien a prendre un cafè fora, a donar una volta pel barri i tornaven com si fos un hotel. Això és important. I molt important és la formació del personal. El personal no els hi ha de tenir por, perquè la malaltia mental, malauradament, en els informàtics, la premsa amarilla que diuen, doncs és veritat que només surt quan hi ha una cosa dolenta. Però és que una cosa dolenta va acompanyada de que aquella persona no li han donat la medicació, ha estat al carrer, etc. Aquestes persones, primer, són normalíssimes. Pots estar amb elles perfectament, però sí que necessiten un control i una formació del personal que sàpiga adaptar-se i sàpiga tractar-los. No hi ha cap perjudici.
1: A banda d'aquests dos grans projectes que ens has explicat, i molt bé, feu una tasca d'assessorament i consultoria, no? Que la feu a diversos nivells. En quins àmbits assessoreu la persona?
0: Doncs tenim un gabinet jurídic que el nostre abogat doncs està especialitzat en salut mental, que és molt important. Després col·laborem amb altres entitats que també són de socis nostres, que fem molta formació, fem tallers, estem preparant tallers per famílies, perquè hi ha malalts mentals grans, però grans relativament, que potser tenen els pares encara. El problema és que els pares són molt grans i no saben què fer si el dia que ells faltin, doncs què passarà, no? I ara, actualment, també ens estan dient que ens enfoquem una mica cap a joves,

0: amb un casal i, clar, dir-li, ja vinen los locos. Amb la qual cosa, clar, ells mateixos, doncs, se ressent d'anar-hi a qualsevol lloc. I després una cosa molt important, si estan en una residència, no pot ser que els tractin com un nen amb activitats de gent gran, gran. No. Tenen unes altres necessitats. I nosaltres hem creat tallers i hem creat activitats que siguin per qualsevol persona. Cine, o van organitzar una coral... Han fet pintura, l'art per ells és fantàstic i vam localitzar doncs, amb una pintora que fent voluntariat és una meravella, Maria, estic totalment agraïda per la gran labor, a Sònia, a molts voluntaris que estan fent una gran tasca amb nosaltres.
1: Margarita Ibáñez, presidenta de l'associació AGAM, de veritat un plaer tenir-te aquí al programa i enhorabona per la feina que esteu fent.
0: Igualment, moltes gràcies.
2: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Com diuen en castellà, lo prometido es deuda. El Robert, el Víctor Lozano, ens ha dit que tenia moltes històries amb infermeres, així
3: moltes,
1: que, Víctor, mai estàs a la segona part del programa.
4: La qual cosa no és sempre bona notícia, perquè mai és bo haver de tractar amb infermeres, clar. Perquè, clar, però és un col·lectiu...
1: Vinga, sí.
3: I faig un indicatiu, no?
4: Vinga. Sí, clar.
3: La vida amb les infermeres de Víctor Lozano i Nieto.
4: Val a dir que per mi és un dels col·lectius... No, més admirables que hi ha. És a dir, la gent que dedica la seva vida a fer millor la dels altres, a curar, a posar... I, tant les infermeres com les auxiliars d'infermeria.
1: Tot el col·lectiu sanitari és meravellós.
4: Sí, aquests són els que sí que mereixen guanyar 20 milions d'euros a l'any i no els actors, els artistes...
3: Per què els actors no?
4: Els futbolistes... Perquè s'ho mereixen molt més els sanitaris.
3: Sí, clar, un tio però que un actor també es mereix. Un actor també ha treballat molt.
4: Tu t'ho mereixes? Guanyar 20 milions d'euros? Jo crec que sí.
1: Bueno, ens explicaràs la teva història amb infermeres?
4: A veure, hi ha moltes, perquè clar, he tingut entre pitos i flautes. Mira, recordo, per exemple, jo sóc molt histèric. Ara no sóc menys. Però amb el tema de les criatures sóc molt histèric. Sí. I quan va néixer la petita, la gran, la primera que vaig tenir, jo no dormia, perquè em feia molta por lo de la mort súbita del lactant, i em ratllava mogollon, i vaig decidir no dormir i em quedava de guàrdia a les nits.
1: M'ho dius en sèrio?
4: Sí.
3: Durant quants anys?
4: No, això et parlo a la clínica.
3: A la
4: Quirón. Aleshores, estava jo amb la nena a sobre i notava que no respirava bé, total. Que em vaig aixecar, vaig agafar la nena en braços i me'n vaig anar donant voltes per l'hospital, això a les 3-4 de la matinada, perquè volia que algú mirés a la meva filla perquè s'estava ofegant.
1: Mare de Déu.
4: I que, imagina't, apareix un tio despentinat a les 4 del matí amb el careta perquè no sé quantos
1: disfrutava
4: sense dormir, amb una nena, amb l'arrullito allà, i em diu, però tu què haces aquí, tio? Tu no pots estar aquí. Digo, com que no respiro? A veure, no sé què, que no. Perquè es veu que hi ha una normativa que tu, la nena, la que tu no pots sortir de l'habitació si no és amb el braçolet aquest que porten allà, per una qüestió, no sé si és de protocol
1: de
4: seguretat, alguna cosa així, i que em van dir, què fas aquí, que no pots estar aquí? Diu, que no, jo me l'enduia. Em van haver d'agafar i tot, la nena, van haver de cridar una pediatra especialment, que va venir a pujar a la nena,
1: la nena està dormint, deixa-la tranquil·la.
4: No, la va mirar i dir, a veure, mira, xaval, que jo era un xaval, també ho soc ara, però encara ho era més, i em va dir, mira, els nadons no respiren com els adults, pot haver un interval de 6, 7, 8 segons, tinc gravat aquí, que no respiren, però això no significa que no... La cadència no és la mateixa que la d'un adult. La teva filla està perfecta, agafa la nena, posa-la al braç, vés-te'n a dormir i deixa de...
3: És que estem parlant de les infermeres i ja estem escoltant les seves demandes, però tenen per escriure un llibre, no.
4: Però t'imagines, recordo també, perquè el pitjor és que les meves filles han sortit igual d'aprensives que jo, i no els agrada les injeccions. I un dia els vam posar una vacuna i estava la infermera i li va posar la vacuna a la petita, i quan la petita va acabar de... Bueno, li va posar la vacuna, es va posar darrere meu, així com agafada i tal, i mentre li estaven posant la vacuna a la gran, de sota es va dir, pumba! Es va desmaiar i va caure a terra. I aleshores, clar, tots vam mirar l'altra, però clar, acabaven de posar la vacuna a una, vam anar a buscar a la petita perquè s'havia desmaiat, i clar, li van posar, acabaven de posar la vacuna a la gran, i pum, la gran també es va desmaiar. És a dir, dues nenes al terra i atirades.
3: Marxem, que
1: bueno, tu també caus, quan et punxen, però no parles
3: res. Sí, jo sempre que...
4: I una que tinc molt maca, que el meu pare és aquell de 90 i pico anys, va anar un dia, l'única vegada que ha trepitjat un hospital a la seva
3: ciutat,
4: vida.
3: La ciutat,
4: li van fer una d'això, i el meu pare és poeta, a part de periodista, va escriure un llibre.

0: bon dia a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el dimecres, dimecres 13 de maig de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I és que els dies van passant, ara ja ens acostem a la meitat del mes de maig, i ja ens ho trobarem això a sobre. Ja en dos dies ja direm que el mes que ve Sant Joan, i a mi això ja em deixa... Mira, hi ha una cosa que els pares ja acostumem a anar veient, que la cosa ja s'acaba, quan comences a rebre missatges de entrades pel festival de final de curs.
1: Ui!
0: Entrades de final de curs de l'extraescolar. I dius, però escolti, no pots... Què és, el concert de l'Último de la Fila, això? Que s'ha de vendre 10 mesos abans? I dius, no, és que és el mes que ve. Com que és el mes que ve? I aquí és quan ja un comença a dir, mare meva, que la cosa s'està complicant. Doncs sí, ja s'està complicant, perquè ja anem avançant amb els dies. En fi, David, què podem dir dels 13 de maig?
1: Doncs, d'una banda tenim que és el Dia Internacional de la Dona Matemàtica. També és el Dia Mundial dels Entrenadors de Futbol.
0: Només dels de futbol, eh?
1: Sí.
0: Home, sí, tenen una professió complicada, d'aquella que mai saben si la temporada vinent podran seguir, o sigui que...
1: També tenim que és el Dia Internacional de l'Humus.
0: Home.
1: Jo no sé si tu ets molt d'humus.
0: Molt humus. Soc molt d'humus.
1: Jo també.
0: Molt d'humus. I crec que fins i tot així com a allò tentempié és una cosa meravellosa. Mira, em faig una miqueta d'humus amb aquests... D'aquests preparats que ja venen amb certs supermercats, anem a dir. Doncs, escolta, això és una meravella.
1: Veus, jo no puc perquè... a veure, alguna vegada en menjo, eh? Però com que tinc intolerància a la llimona i tots porten llimona...
0: Clar, per conservant.
1: Clar, i de fet és que és un dels ingredients bàsics d'aquest plat, el suc de llimona. Per tant, és el tahini, el suc de llimona i els cigrons i l'oli d'oliva. Llavors, jo me'l faig amb la meva versió que en lloc de suc de llimona li poso unes gotetes de vinagre.
0: Bueno, mira, li dona aquell punt, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I d'altra banda tenim també que és el Dia Mundial del Còctel. I, bàsicament, per què es tria aquest dia? Doncs perquè va ser un 13 de maig del 1806 que per primera vegada... No és que es preparés el primer còctel, no, sinó que per primera vegada va aparèixer la paraula còctel en un diari de Nova York.
0: Ah.
1: I per això es tria aquest dia com el dia per retre-li homenatge al còctel.
0: Molt bé. I a partir de cert any ja tothom vam començar a imaginar el Tom Cruise. Vull dir que, clar, ja van passant diferents fites. Bueno, pel que seria això, un combinat, no?, de begudes que en la majoria de casos tenen un component d'alcohol, però que en el fons no deixen de ser combinacions, no? Refrescants, això sí.
1: Mira, ja que has parlat de Tom Cruise, dir-te que si anem cap als dies nacionals, avui és un dia relacionat també amb Tom Cruise als Estats Units.
0: A veure.
1: I és que és el dia de Top Gun.
0: Ah, clar.
1: Però per què? Doncs a veure. La pel·lícula es va estrenar el 16 de maig de l'any 86. I direu, i per què llavors se celebra el 13 de maig? Doncs perquè hi va haver un error en materials promocionals i en lloc de posar el dia 16, van posar el dia 13.
0: Molt bé.
1: I llavors ha quedat aquesta data una mica com la gràcia d'aquells cartells en què posava... Que, de fet, es van arribar a distribuir, aquells cartells. Doncs mira, que 3 dies abans s'hauria d'haver... Això, i no, estrenat aquesta pel·lícula. I realment era el dia 16.
0: De fet,

0: Avui, dia 13, poc habitual, dimecres, es reestrenen les dues pel·lícules de Top Gun, precisament. Top Gun Ídolos de l'aire i Top Gun Maverick, que doncs, avui es poden veure a 124 cinemes de tot Espanya, doncs les dues pel·lícules, perquè aprofiten aquest 40 aniversari de la primera i no tant, la segona és del 2012, per tant, en el dia de Top Gun podem veure Top Gun, molt bé.
1: Que, bueno, de fet, aprofiten el 40 aniversari de l'error en la data.
0: Sí, sí, del 40 aniversari de l'error, sí, sí, efectivament, és meravellós.
1: Té la seva gràcia.
0: Està molt curiós, sí.
1: Estats Units tenen altres dies nacionals avui. Mira, avui tenen que és el dia dels crotons. Sabeu els trossos aquests de panet que es posen a les sopes?
0: Sí.
1: I que són així una mica durs, els picatostes.
0: Els doncs, tropezones, que en deien també.
1: També, sí, exacte. Sí. Tenen també que és el dia del pastís de formatge.
0: Molt bé.
1: Tenen també, atenció, que és el dia del còctel de fruites. Ja, el còctel, avui és el Dia Internacional del Còctel i ells tenen el del còctel de fruites.
0: Va haver una època que era molt habitual el còctel de gambes. Es va convertir
1: en un
0: plat que era l'habitual i ja no n'hi menjat mai més.
1: Tenen també que és el dia de les tulipes avui. I és el dia dels follets.
0: Mira.
1: I, no sé, hi haurà molts follets.
0: Si teniu algun follet per casa, doncs el saludeu. Eh?
1: I és el dia dels caramels per la tos.
0: Ah, doncs pues escolta, està molt bé. Està molt bé.
1: He descobert, per cert, uns que m'han anat molt bé últimament.
0: Ep, doncs escolta, això és important. És important.
1: Són una marca blanca d'una cadena.
0: Ah, pues
1: ja t'ho diré fora d'antena.
0: Molt bé. Està molt bé, això està molt bé. Ens queda algun dia, anem amb els sants?
1: No, anem cap als sants. Avui tenim que és el dia de la Verge de Fàtima. Tenim també que és Sant Andrés Huberto Fornet, Santa Gemma de Sulmona, Santa Inés de Poitiers, San Juan Silenciero, Santa María, sí, aquest és tot el dia allà.
0: Sí, sí, sí.
1: Santa María Mazzarello.
0: Treballava en una Bíblia, no? Imagina.
1: Sí, exacte. Sí, sí. San Pedro de Regalado, San Servacio de Tongres i Santa Gliceria de Trajanápolis.
0: De Trajanápolis, que està elegant també, una cosa sèria. Que bo aquests noms, tu, escolta, fantàstics. Doncs això en quant als sants, però anem a conèixer què passava fa tot just un segle i, per tant, doncs ja viatgem a un 13 de maig, però de 1926. Doncs a veure, què passava fa tot just 100 anys, David, a veure...
1: La Vanguardia ens parla
0: El crimen de la calle del Bruc?
1: Sí,
0: veus, fixa,
1: clar, com
0: ja
1: no.
0: Ja m'ho imaginava. Pel to de veu ja dic, ja veuràs, això serà el ja crimen està. De la calle del Bruc.
1: Como ayer adelantamos, el médico forense que a petición del defensor de la portera de la casa de la calle del Bruc, señor Altés, ha tenido en observación a Salvador Ascensión Oyoki Polo, ha dictaminado que esta es una anormal e irresponsable de sus acusaciones.
0: Bueno, aquí,
1: yo no sé si la estaban diagnosticando o insultando. Como sostenía en el escrito que presentó al juzgado dicho distinguido abogado, que con constancia, fe y acierto ha trabajado hasta demostrar que su patrocinada es inocente. Això de la patrocinada m'encanta molt. M'encanta perquè és que diu que li està donant diners per posar-li publicitat. No sé,
0: exacte.
1: Mentre van anar al judici li posava samarretes.
0: Amb una samarreta. Una mica de torrente presidente. Bueno, pues eso, sí.
1: A continuación insertamos las conclusiones del dictamen médico que amablemente nos facilitó ayer el señor Altés. Conclusiones. Salvador Ascensión Oyoki Polo presenta síntomas de la fase hipomaníaca de la locura maníaco-depresiva, disminución de la tensión voluntaria, retardo de la asociación, ilusiones sensoriales, especialmente ópticas, indiferencia emotiva, ideas eróticas y estigmas degenerativos de naturaleza psicomorfológica. El delirio no es más que un síntoma. Estas condiciones privativas de Salvador Ascensión Oyoki inducen a dudar de su veracidad y restan eficacia al testimonio de sus sentidos, porque no se halla neutralizada por otros que en ella residan. También la ocultan la moral de los actos que ejecuta e inhiben las facultades psíquicas superiores del espíritu, careciendo de la conciencia plena de los mismos actos ejecutados y crean impercepciones a su personalidad. De aquí que su inteligencia se rebaja hasta justificar sus perversiones, pues no perciben el lado dañoso y punible de su mala conducta y sus sentimientos pervertidos no atraen al bien ni la alejan del mal. ja dèiem que aquest psiquiatre era un literat una mica frustrat, per això feia aquests dictàmens
0: amb aquest llenguatge
1: rimbombant. Por último, merece consignarse que las emociones bruscas e intensas perjudican y transitoriamente las funciones que forman la materia prima de la inteligencia, la sensoperfección, la atención, la memoria, la asociación de ideas, y según la intensidad del choque psíquico, determinan un onirismo emotivo, en cuyas circunstancias se destruye el valor y eficacia de todo testimonio. Como esto corrobora lo que sostenía el abogado de Justa Río, el juez de la audiencia ha acordado dejar sin efecto el procesamiento de Justa Río, como pedía el señor Altés, y dar por concluso el sumario por el asesinato de doña Isabel Alda.
0: Déu-n'hi-do, doncs sembla que aquesta història ja comença a tancar capítols, eh?
1: Però de moment no tenim assassí.
0: No, bueno, és un petit detall sense importància, però... però vull dir que la cosa ja es va encaminant. Bueno, és que escolta...
1: Com a mínim sabem que la portera no va ser la culpable, o com a mínim no que se sàpiga segons el testimoni d'aquesta senyora.
0: Sí, sí. Bueno, a mi sempre em sembla un muntant complicat aquest. Jo sé que hi ha molta gent que li agrada això del true crime, que en diuen, i tot això, però a mi em costa molt tant d'entendre. És que pensar que algú pugui matar algú altre, doncs imagina't, no? Bueno, en fi, casos apassionants els que estem vivint a la premsa, no d'ara, sinó de fa 100 anys. Déu-n'hi-do, què més teníem? A veure, què podem
1: comentar?
0: Anem cap
1: a l'Universal, perquè avui tenim un article sobre el ideal masculino.
0: Ostres!
1: Según Norma Talmadge.
0: Val.
1: Preguntada esta popular estrella cinematográfica, como otras muchas, acerca de su ideal masculino, ha dicho: mi ideal masculino es un hombre trabajador, un hombre que se ocupe de algo provechoso con la misma asiduidad, la misma atención, el mismo provecho e igual obstinación que otros hombres ponen en la persecución de asuntos distintos. Que això podria ser aplicable a qualsevol cosa.
0: Sí, absolutament, però bueno, està bé.
1: Según que las circunstancias le orienten hacia tal o cual ocupación, el hombre grande debe intentar vencer cuantas dificultades salgan a su paso. Así pues, mi hombre debe ser un verdadero maestro en cuestión de negocios, ya que aquí en América un hombre de negocios tiene grandes medios para probar su valer. Creo sinceramente que tenga dinero.
0: Que tenga dinero, sí.
1: Creo sinceramente que la misión, el deber de la mujer, es colaborar en la intimidad al éxito del hombre a quien ame. Todo triunfo que no sea fruto de una ayuda mutua entre el marido y la mujer no tiene ningún valor ante mis ojos. Admiro al hombre que triunfa y no se envanece, ni se deja seducir por los halagos que le prodigan los aduladores. Al hombre que no se torna egoísta, que no se olvida de sus antiguos y buenos amigos, de aquellos que lo fueron cuando él no era nadie aún, y que les ayuda por todos los medios a su disposición. Al hombre que es respetado por cuantos le conocen o le tratan, y que admiran y veneran sus subordinados desde el más alto al más íntimo. Amo al hombre que sabe siempre, sean cuales fueran las circunstancias, hallar la ocasión de agradar, de hacer feliz a su mujer, y si la ocasión no se presenta, que tenga ingenio para buscarla. Al hombre que no tenga ningún secreto para su compañera, por insignificante que sea o que le parezca, cuanto piense o le suceda, y que por sus delicadas atenciones y por los más insignificantes detalles de su vida, sepa hacer sentir a su mujer la sensación de que tiene a su lado quien vela por ella en todos los instantes de la vida. ¡Qué bella! ¡Qué grande es esta compenetración espiritual, esta ilusión de dos corazones! Y qué consolador para una mujer sentirse confortada ante todos los peligros y todas las tristezas de la vida.
0: Okay.
1: Como se ve, Norma Talmadge sabe pedir cuando pide.
0: Está bien. I vés a saber si era un pseudònim, d'algun home. Vés a saber, perquè a vegades no saps mai. A veure, però l'interès que era Andrés, també una mica, era això de dir, no, un nombre compossibles, allò que es deia, un nombre de negocios, no deia un cambrer, saps? O alguna cosa així. Vull dir que comencem per l'important i després ja anirem veient altres detalls. Només faltava dir, si és alto, mejor, no? O sigui,
1: sí.
0: En fi, déu-n'hi-do.
1: Norma Talmadge va fer un any després de... Bueno, igual estava més o menys rodant aquella pel·lícula. Va fer una pel·lícula que es deia El mejor caballero. Mira. Jo crec que ja diu molt de...
0: Sí, ja estava fent promoció, jo crec, sí, que de la pel·lícula, no? Estava ficada en el paper, ja s'estava interioritzant el paper. Bé, doncs això...

És el que ens crida l'atenció de la premsa de fa un segle. Mare meva, un article així, eh? la que mouria avui en dia. Però com sempre diem, no per la premsa en si, sinó pel que la gent retuitegés, per el que la gent versionés d'aquest o interpretés d'aquest article, no? I és el que crec que està canviant avui dia, no? Que hi ha gent que ja deliberadament ja busca aquestes polèmiques per poder fer que parlin d'ells a les xarxes socials, que és una cosa que ens hi trobem tot ben sovint. Doncs bé, això és el que ens deia la premsa. Anem a veure d'altres històries que ens explica el David i anem amb l'entrevista del dia per seguir-vos acompanyant fins a les 6, tot fent nits de ràdio. Seguim!

Va passar tal dia com avui, 13 de maig del 2017. Kyiv, Ucraïna, acull el 62è Festival de la Cançó d'Eurovisió. La capital ucraïnesa es va vestir de gala per a un dels esdeveniments musicals més esperats del món. Eurovisió, amb el seu còctel de purpurina, actuacions excèntriques i balades èpiques, va aterrar a Kyiv després de la victòria d'Ucraïna l'any anterior, en 1944, la cançó de Jamala que havia commogut Europa amb la seva crònica del patiment del

tàrtars de Crimea. El lema d'aquesta edició, Celebrate Diversity, volia ser un crit a la inclusió, però també un reflex de les tensions que Ucraïna vivia en ple conflicte amb Rússia. El Centre Internacional d'Exposicions de Kyiv va ser l'escenari on 26 països van competir per endur-se el micròfon de cristall. Hi havia de tot, des de l'energia desbordant del moldau Sunstroke Project amb Hey Mama i el seu saxofonista viral, fins a la sobrietat emocional del portuguès Salvador Sobral amb Amar pelos dois. També hi va haver moments surrealistes com el croat Jacques Houdek alternant veus d'òpera i pop a My Friend o el romanès que combinava rap amb yodel a Yodelit. Eurovisió, com sempre, era un aparador de l'extravagància i la varietat musical. Però no tot van ser lluny.

Pentons i somriures, la política que sempre planeja sobre Eurovisió, també va ser protagonista. Rússia, que havia seleccionat Yulia Samoilova amb Flame is Burning, va ser exclosa del festival. Ucraïna va prohibir l'entrada a Samoilova per haver actuat a Crimea, territori annexat per Rússia el 2014, en contra de les lleis ucraïneses. Moscou va qualificar la decisió de política i es va retirar, deixant un buit i alimentant les tensions entre ambdós països. Al final, la nit del 13 de maig va coronar Salvador Sobral com a guanyador.

Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 13 de maig del 2007, que Kyiv, Ucraïna, acollia el 62è Festival de la Cançó d'Eurovisió, que coronava com a guanyador el portuguès Salvador Sobral. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Sabeu que aquí al programa, sobretot en el tram despertador, intentem tots els dies doncs, recollir allò que és el Dia Internacional de no sé què, i ho anem comentant una mica. Hi ha coses que diem, escolta, això potser no li caldria ni tenir un dia, i en canvi n'hi ha d'altres que hauria de ser un dia setmanal. Saps com allò que et vas ficant a l'agenda, que això ho recordem cada setmana? Doncs no sé si cada dia, però potser cada setmana estaria bé recordar certes coses que són molt importants avui en dia. I és que si tenim aquest goig i aquesta responsabilitat de ser pares, tiets, avis, familiars, no? Sabem que l'educació és complicada, i s'ha de fer d'una forma molt treballada i des de ben petits per aconseguir aquesta confiança. I és que hi ha molts reptes. Sempre ha sigut difícil ser jove, però avui en dia hi ha molts més reptes quan tenen a veure amb internet i sobretot amb l'educació sexual, amb com entenen què és la sexualitat. Hi ha professionals que porten molt de temps ja defensant el com hem de fer-los entendre, fer-los veure què és el que és sa i què és el que és pervers absolutament sobre la sexualitat, i en aquest cas torna a publicar un llibre, publica un nou llibre, i per tant, vamos, aquí estem, som fans totals de l'Anna Flotats. Anna, benvinguda un cop més al Nits de Ràdio.
1: Moltes gràcies. Poder estar un altre cop al vostre programa és un plaer, la veritat.
0: En aquest cas, ja està molt ben trobat, no només el títol, sinó que a més m'encanta la imatge de la portada, perquè es diu Golosines virtuales. Diu, ¿por qué enganchan a nuestros hijos y por qué el sexo en internet es ya un desafío generacional? I és que dins d'aquest embolcall d'una cosa que pot arribar a semblar quasi innocent, com podria ser doncs això, una golosina, no un caramel, però endollat el que seria l'internet, deixa de tenir, o millor dit, es multiplica molt més, no?, els riscs que teníem fa una, dues, tres generacions, oi que sí?
1: Totalment, totalment. La veritat és que el títol ve d'un element, d'una eina que utilitzo quan vaig a fer tallers a les aules, d'acord? Realment aquest concepte de golosines virtuals o llaminadures virtuals, sí, l'utilitzo per crear una analogia, no? Perquè mentalment doncs, els menors facin una relació abstracta entre el que seria doncs, tenir una dieta alimentària equilibrada i saludable, no? La importància de cuidar la nostra alimentació per cuidar el nostre cos, amb el fet doncs, de tenir també una dieta digital equilibrada i saludable.
0: Fantàstic.
1: I això, treballar-ho ja des de ben petitons i petitones. I aquest llibre l'he fet amb la intenció doncs, de que sigui una eina interessant per famílies i docents, perquè des de que tenen 3 anyets ja i que en el fons els estàs educant amb l'alimentació, posant un plat a taula que de vegades no els agrada gaire, no? Perquè potser són unes bledes i no els hi entren. Sí. Però els dius, menja una micona. Doncs, igualment, doncs, és interessant educar amb els

0: productes audiovisuals i tot aquest món digital, no? De que a poc els ensenyem què els és bo, què pot ser una eina útil, si no en el present, en el futur, per a ells i elles, i què no els és beneficiós. I en aquí, doncs, al llarg del llibre, doncs, parlem dels diferents tipus de golosines virtuals,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I que n'hi ha algunes que són perilloses perquè són molt enganxifoses, no?
1: Totalment.
0: Que hi ha...
1: Totalment. Bueno, i que tenen aquest component, com tots els components que tenen l'addicció, no? És a dir, que, i més amb aquest símil amb el que seria la xutxe, no? La golosina, la llaminadura, no? Que és una cosa que aparentment, doncs, escolta, no? Pues mira, quin mal et pot fer, no? Una darrere l'altra et pot anar canviant l'imaginari. L'Anna ho centra, tota aquesta explicació, tot aquest assaig que ha fet en aquest llibre, basat en el que veu en consulta, en el que parla doncs, amb altres professionals, ho ha basat en quatre aventures, però m'interessa molt perquè ja quan el començava a mirar ja dic, és que ho veia claríssim que començaria així l'Anna, perquè abans de les aventures, el primer de tot, com vulguem dir, a veure, comencem per aquí, perquè si no llegim això, les altres quatre aventures no cal ni que les mirem, que és la comunicació en el nucli familiar. És que és així, és que això no es pot dir, ah, mira, llegirem aquest llibre i ja està. No, hem d'haver treballat ja prèviament, o començar a fer-ho, més vale tard que nunca, que diu el clàssic, perquè llavors tindrem la base per entendre tot el que ens expliques, eh, que sí?
0: Clar, clar, clar. Moltes famílies estan molt preocupades, és que no sé quan començar a parlar de sexualitat. Jo sempre els dic, la comunicació familiar és la clau d'inici. I a partir d'aquí, tot és camí, se't va aplanant el camí. Si tu tens una bona base de comunicació, de vincle amb els teus fills i filles, això ja et facilita moltes coses. I en aquest aspecte és molt important, jo he considerat, abans de començar aquestes aventures, no, sí, al llarg del llibre, donar aquest espai a la comunicació familiar, perquè no ens hem de centrar només en el que seria, doncs, aquest interès d'explicar què és la sexualitat, sinó també centrar-nos en la importància d'acompanyar els nostres infants en totes aquelles facetes, no, que per ells són importants i que de vegades nosaltres com a adult, doncs, no, potser no els hi donem tanta importància, no?
1: Mm-hmm.
0: I que aquesta base és molt és indispensable. Igual que tota la part digital, de ser bons guies digitals,
1: clar,
0: i ser coherents amb el nostre exemple, d'acord?
1: Aquí...
0: Això és molt important i està en el llibre també molt remarcat.
1: Això és clau perquè, a més, enllaçant precisament amb aquesta primera aventura, amb aquest primer element, no, que seria clau, que doncs és la influència del joc físic i virtual en la sexualitat, té molt a veure amb el que hi ha un concepte que aquí es parla molt, el programa parla molt a la secció de tecnologia, que és la gamificació, no? Hem gamificat tot és puntuació, tot són punts, no? Tot són likes, tot són acumular premis, no? I fins i tot hi ha aquesta mala praxis, no, d'acumular match, no, en el Tinder, d'acumular relacions, de que sembla que més sigui més com més puntuació. Tot això fa que també si els adults tenen comportaments en aquesta línia, clar, a casa ja s'està veient també aquesta gamificació, aquesta puntuació, aquesta aventura, no, com a tal.
0: Sí, sí. Nosaltres, jo sempre ho dic, jo vaig a fer tallers i són tallers puntuals, però el treball de veritat s'ha de fer a casa.
1: Sí, sí.
0: I com a adults hem de fer, i això ho dic en el llibre, hem de fer una autocrítica, no?, per ser millors guies digitals i un millor exemple. I a partir d'aquí serà molt més fàcil acompanyar els nostres menors d'edat, perquè el que no pot ser és que nosaltres, doncs, no deixem els nostres menors d'edat, doncs, de tenir una sèrie, doncs, de xarxes socials determinades, doncs, perquè no perdin el temps, no, amb un oci virtual que tampoc els aporta res i és mega addictiu, no? És una llaminadura que jo dic, doncs, molt enganxosa, no?
1: Sí, sí.
0: Virtual molt enganxosa, i que en canvi nosaltres perdem hores i hores mirant la vida i la intimitat d'altres persones sense cap més altre objectiu que aquest, d'acord? En aquí hem de fer una reflexió i ens hem de sacrificar com a adults i dir, mira, jo aquesta xarxa social no l'utilitzo professionalment, sinó que simplement ho faig, doncs, per perdre el temps,
1: sí,
0: d'acord?
1: Sí.
0: I doncs la tancaré per tu. I em sacrifico per tu per donar-te un bon exemple, d'acord? I això és molt important, ser coherents amb la nostra actitud i les nostres accions, això és molt important. I

0: tot aquest món virtual no és anar en contra d'aquest món virtual, sinó acompanyar-los a que tinguin una bona relació, a poc la relació que estableixin amb aquest món virtual sigui saludable i equilibrada.
1: Clar.
0: Perquè no podem desvincular de la nostra realitat familiar i hem de buscar aquest equilibri.
1: Clar, quan es parla, per exemple, de, i aquí en el programa hem comentat algun cop, Anna, el tema de quan va sortir el Pedro Sánchez, no? I tot això, diu, però ahora los menores de no sé cuántos años, bueno, tot això molt bé, no poden acceder a les redes socials. Jo pensava, dic, sí, però quan vegin els pares que estan tot el dia enganxats, diuen, escolta, i per què jo no puc si no deixes d'estar mirant els demés, no? I crec que això seria un exercici que és tan bo pel jovent com també pels adults. Jo crec que
0: clar,
1: hi ha molt adult amb un adolescent al cap o a d'altres llocs del cos, ja m'entens? Vull dir que al final, clar, és que al final passa això. Hi ha molta, no tothom, però molta de la gent que s'ha separat, els veus que estan tenint una segona adolescència. I amb això jo crec que també s'haurien de llegir aquest llibre, saps què vull dir, Anna? Perquè hi ha molta gent que vol viure també amb certes edats el que no ha viscut en d'altres moments, i ara és un món molt complicat, per tot el que dèiem d'aquesta connexió al que és a l'internet, que sí?
0: Sí, perquè en el fons, si estem, som pares i mares que estem preocupats pues, amb l'educació sexual, avui en dia no podem desvincular aquesta educació sexual del món digital.
1: Que hi
0: I per
1: és.
0: Tant, és primordial, és un pilar dins de la sexualitat, educar amb un bon ús d'aquestes noves tecnologies. I així també estem educant en consentiment, amb intimitat. Per exemple, en el llibre parlo molt de pilars, no? I l'autoestima és un pilar. Però aquesta autoestima es pot estar molt en perill en aquest món digital perquè fàcilment podem perdre el control de la nostra intimitat.
1: Totalment.
0: I això doncs pot acabar afectant molt a la nostra autoestima. I tot això és sexualitat.
1: Sí, sí, sí.
0: I en aquest sentit, les famílies hem de ser molt conscients que és un repte familiar i ens hem d'agafar positivament, eh? I com a nucli familiar, dir-los als nostres fills i filles, mira, és nou per tu, és nou per mi, però ho descobrirem junts i juntes. No és anar en contra de les pantalles, és aprendre a treure el millor de totes aquestes noves tecnologies, que siguin eines molt potents per a nosaltres, per ser millors persones, però que no ens esclavitzin i no ens controlin, no? La nostra vida, la nostra intimitat. I aquí està la clau de tot.
1: Hi ha un tema capdalt que també toques en el llibre, i és el fet de tot allò que ens pot ser nociu, com tot, pot ser molt saludable o pot ser nociu, no? Depenent de quins productes, depenent doncs, de què consumim, no? En tots els aspectes. I la pornografia, per exemple, és un dels casos. Clar, quan una, per exemple, anem a dir, no està prohibida la venda, per exemple, d'alcohol a tothom, només als majors de 18 anys, per exemple, no? Però no es facilita que qualsevol ho pugui comprar. És a dir, es posen les dificultats. Clar, els que ja tenim una edat, nosaltres abans no vam veure coses de sexualitat, bueno, ja pràcticament jo ja tenia edat de ser avi, vull dir, perquè no accedies a aquests. Avui en dia és que només cal obrir el navegador d'internet que ja et podràs accedir al que vulguis. No hi ha controls de cap tipus, que és cert que és molt difícil posar portes al camp, allò que es diu, d'acord. Sí. Però el que és evident, i al final és el que ens hem de quedar, és que és hiperfàcil. Per tant, no és allò de dir, bueno, és que això igual no se n'entera, o igual no li arriba. No, no. És que està allà. És tan fàcil que, clar, ha de ser difícil de com es podria legislar. Perquè, per exemple, deies en el llibre parles de que no podem esperar, dius, un món o un entorn virtual segur pels menors. No, és que no podem esperar que algú posi una llei o que posi un candau, no?
0: Clar, clar. Aquí una mica, com a pares i mares, hem d'agafar les riendes que dic de
1: sí.
0: la situació
1: sí.
0: i dir, no em puc estar esperant a que millorin pues, els famosos controls parentals, a
1: cert.
0: Que millorin la legislació. Haig de ser jo el que tingui el timó de la situació, aviam, en la mesura que podem, òbviament, no? Però és en aquest moment en què tu agafes les riendes de la situació que adquireixes doncs, aquesta figura doncs, de ser guia digital del teu fill o filla, no? I en aquest moment doncs, no és el fet de posar més controls parentals, sinó estar acompanyant el teu menor en les seves inquietuds, en saber posar límits, perquè han de saber esperar, val? No tot ho pots tenir quan tu desitges, d'acord? No pots potser jugar aquell videojoc que tota la teva classe juga. Per què? Pues perquè no et convé.
1: Correcte,
0: i punto,
1: correcte.
0: Saps? I ja està.

0: No, és una llaminadura virtual perillosa, fill meu.
1: Sí,
0: Saps? Busquem una altra, d'acord? Saber posar límits, d'acord? Això és superimportant. I a partir d'aquí, també, doncs, anar-los educant i una mica per fer prevenció, no? Doncs d'aquests entorns que són més perillosos i que són addictius, com pot ser la pornografia. I és aquest acompanyament el que els hi donarà protecció, seguretat, quan siguin més grans, per poder navegar tranquil·lament en aquests entorns virtuals.
1: Un dels factors claus de la pornografia, perquè a vegades ho comparem entenent que no és el mateix, però, per exemple, quan es parla dels videojocs, no? És a dir, algú que juga videojocs violents serà més violent en la vida real, i hi ha aquí hi ha estudis que defensen tot el contrari, sinó que treus l'adrenalina, però que saps que no ho faràs a la vida real, possiblement perquè hi ha una disjuntiva, una separació més gran entre el videojoc i la vida real. Però possiblement en la pornografia no succeeix exactament així, no? I això fa que hi hagin certs rols, fins i tot de noies, que entenen que han d'agafar el rol dels personatges. I dic personatges perquè no és real, no? I això és el que és perillós, no?
0: Sí. I també, en aquest aspecte, el fet de jugar a videojocs violents i dedicar-te a passar hores i hores i hores i hores a jugar a videojocs dolents, també acaba fent que la teva empatia, d'acord, doncs acabi minvant. O sigui, arriba un moment en què tu acabes naturalitzant, doncs, una sèrie d'actituds, accions, que no hauries de naturalitzar. I igual que passa amb la pornografia, doncs també, doncs, allà hi ha un grau de violència molt gran, i que tu, d'anar-ho visualitzant al teu cervell, ho acaba naturalitzant. I acabes inclús desitjant realitzar aquelles accions. Per què? Doncs perquè el teu cervell, doncs, ja ho troba com una cosa inclús bona, val? Perquè moltes vegades està relacionat, doncs, amb la masturbació de la persona.
1: Clar.
0: Trobem persones que acaben sent addictes, esclaves, a aquesta masturbació vinculada a la visualització de productes pornogràfics. Realment, la indústria pornogràfica sap que la gent jove, la població adolescent, és la població que fàcilment és més manejable, poden ser, exacte, perquè tenen un imaginari sexual que és, podríem dir, com un lienzo en blanco.
1: Totalment.
0: D'acord?
1: Moldejable.
0: I clar, exacte, totalment moldejable als seus productes.
1: Sí.
0: I això és realment perillós.
1: Sí. Aquí en el llibre tu parles de que això ho relaciones amb que l'adolescent, el jove, és el més propens a caure en aquesta addicció perquè és menys probable o està menys capacitat per l'autocontrol, per exemple, no? Pel fet de dir, escolta, un adult dirà, no, escolta, fins aquí, no? Escolta, que potser m'estic enganxant això o l'altre, tal, no sé què, no? Mentre que el d'això, clar que és una amalgama, és una explosió de sensacions, l'adolescència, doncs vinga, dame más d'esto que m'ho passo bomba, no? Clar, és molt més difícil.
0: Clar. O sigui, aquí hi ha l'autocontrol, la falta d'autocontrol propi de l'edat.
1: Sí.
0: I clar, en aquest sentit, també tenen, no tenen a nivell mental, pues, el risc també els atrau molt més, no? Aquesta novetat, doncs, sexual, tenen la curiositat pròpia de l'edat, doncs, per descobrir què és la sexualitat. O sigui, són molts factors que influeixen en que siguin persones, doncs, que tinguin un risc superior. Tot i així, hi ha molta població adulta, pues, que està enganxada,
1: que
0: també.
1: Sí.
0: Però clar, fa vergonya dir això. D'acord? Una persona que és addicta o que té un consum problemàtic, que és el més freqüent, un consum problemàtic de pornografia, doncs potser no li dona importància, no? O potser té un problema i li fa por, li fa vergonya d'explicar-ho.
1: Allò de cuando quiera lo dejo, no? Cuando quiera lo dejo.
0: Clar, eh? I aquí s'ha de demanar ajuda. Hem de treure'ns aquesta vergonya, no? O aquest sentiment de culpabilitat i anar a buscar ajuda perquè hi ha solució.
1: Sí. A mi m'ha fascinat un concepte que treus en el llibre, a part que el llibre de golosines virtuals, jo que col·lecciono els Tria la teva aventura, que eren uns llibrets que anaves triant això i els col·lecciono perquè em va encantar quan jo era jovenet. Doncs clar, veure que dius, passa la pàgina, no sé què, a mi ja dic, és que ara me l'hauré de llegir 3 cops perquè vull triar l'altre camí, que això va molt bé. Però hi ha un concepte que m'ha deixat totalment esfereït perquè no el coneixia i té a veure, doncs, amb per què, amb un dels elements de per què l'efecto cool

0: que és això de que sempre hi ha alguna variant, alguna novetat, alguna nova, diguem-ne tendència en la pornografia que fa que sempre sigui innovadors, i lo innovador és el que et crida l'atenció, no? Per tant, és com un enganxe infinit, no? El que pot provocar.
1: Clar, clar, clar. O sigui, això és, en el llibre parlo d'aquest efecte enganxifós d'algunes llaminadures virtuals que les fan perilloses, no? Uh-huh. I són aquest, inclús l'anticipació de la recompensa, no? Uh-huh. Perquè estem pensant, estem parlant, doncs, d'estímuls, no?, que et provoquen una recompensa immediata.
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: tu, el
0: sí.
1: teu cervell es va acostumant i tu ja anticipes aquesta recompensa.
0: Clar.
1: I, a més, hi ha un reforç intermitent i hi ha recompenses variables, no? I aquests efectes Coolidge, aquest efecte novedors, no? Tot això fa que siguin llaminadures altament enganxifoses.
0: Mm-hmm.
1: I, a més, estan vinculades, pues, amb la teva pròpia sexualitat, doncs encara ho fa més potent, no?
0: Mm-hmm.
1: Aquest efecte enganxifós, en el cas de la pornografia.
0: Que té el paral·lelisme, Anna, amb el que van desenvolupar a la Universitat de Stanford sobre les xarxes socials, de conèixer per l'algoritme allò de la recompensa que no sempre és encertada, no? És a dir, que vés a saber si aquest vídeo és el que m'agradarà, vés a saber si aquesta persona és la que aquesta fotografia m'agradarà, funciona igual, no? Doncs aquesta recompensa intermitent, no? Que fa que,
1: sí, sí, sí.
0: que la gent s'hi enganxi més, no?
1: Clar, clar, clar, totalment. I clar, el tema és que tot això està vinculat, doncs, amb el nostre circuit de recompensa, no? Amb el que dèiem de l'alliberació de dopamina,
0: sí.
1: també en una altra entrevista que vam parlar amb tu. I en aquest sentit, nosaltres, aquest sistema de recompensa, nosaltres és el nostre sistema motivacional.
0: Clar,
1: És a dir, l'hem
0: clar.
1: d'entrenar des de petits i petites per aprendre, doncs, a saber esperar, esforçar-nos,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Per aconseguir objectius a llarg plaç. Val?
0: Exactament.
1: I aquí està la clau de tot, perquè amb tots aquests productes que són llaminadures virtuals, el que estem fent és acostumar-lo a objectius a curt plaç, amb recompenses immediates que moltes vegades no necessites ni esforç.
0: És
1: I clar,
0: interessantíssim.
1: I això és un gran problema. O sigui, que igual que les xutxes, tu,
0: sí.
1: un dia a la setmana, quan te'n vas al poble o a la ciutat
0: Sí.
1: i et compres unes quantes xutxes i te les menges amb els teus amiguets o les teves amiguetes, no passa res, no? Tu no pots estar menjant xutxes, llaminadures, els dic als nens, cada dia, i bosses i bosses i bosses,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: no
0: sí.
1: és bo per la... Doncs igual amb els productes virtuals. Hi han productes virtuals, no?, que una micona, de tant en tant, no passa res,
0: Sí, sí.
1: però no podem estar cada dia, no? I aquí hem de ser crítics i crítiques.
0: Totalment, perquè a més, si no, el que passarà és que si només mengessis xutxes, doncs ja no li trobaries el gust al menjar de veritat, no? Podríem dir-ne. Doncs aquí passa el mateix, no? A la sexualitat real, no? Podríem dir-ne.
1: Sí, exacte, exacte. I en aquest sentit, jo no vaig en contra de les pantalles, perquè
0: Correcte.
1: Penso, sóc una defensora del cinema, i penso que hi ha pel·lícules que poden ser molt, molt útils per
0: molt
1: ensenyar,
0: estimulants.
1: parlar i treure temes sobre sexualitat importants, no? Consentiment, etc. I de vegades sempre els dic que és millor mirar-te una pel·lícula bona i llarga de 2 hores,
0: Sí,
1: d'acord?
0: sí.
1: I compartir-la en família, fer debat sobre allò, d'acord? Però en canvi, i això no té per què ser una llaminadura virtual.
0: Correcte.
1: És una forma d'aprendre, però en canvi estar 2 hores amb algun tipus, doncs, d'entorn digital, que sí que pot ser com menjar-te unes quantes bosses de llaminadures.
0: I que en aquests
1: clar.
0: Casos sempre pots més o menys saber on comences, però mai on acabes. I això és
1: el que
0: la vida sempre s'ha de vigilar, no només on comences, sinó on acabes. Molts, molts temes i moltes històries interessants aquí que podreu aprendre. Crec que és d'obligada lectura. Com ara diuen els joves, literal, que ja he vist que el llenguatge el fa servir aquí dels bros i tot això.
1: Sí,
0: vull dir
1: sí,
0: que
1: sí,
0: està
1: també.
0: Bé que coneguem una mica com funciona
1: Sí.
0: com funciona la cosa, i l'Anna
1: Sí.
0: això ho investiga, ho toca de ben a prop i ens ho pot explicar amb llibres tan meravellosos com Golosines Virtuales. El trobeu a Destino. Moltíssimes gràcies, Anna, i fins ben aviat.
1: Moltes gràcies, David. Un plaer, en sèrio.

Elvis Presley desferma el caos a Jacksonville. El que havia de ser un concert més d'un jove cantant en ascens es va convertir en una escena inesperada de tensió i eufòria desbordada. Aquell 13 de maig del 55 a Jacksonville, a Florida, una actuació d'Elvis Presley va acabar amb els primers disturbis associats al seu fenomen musical. No hi havia precedents clars del que estava a punt de passar. Adolescents cridant, cadires movent-se i una energia col·lectiva difícil de controlar per part de les autoritats. En aquell moment, Elvis encara no era el rei del rock, però ja començava a generar una reacció visceral entre el públic més jove. El seu estil, una barreja de rhythm and blues, country i una actitud escènica provocadora, trencava amb els codis establerts. Els seus moviments de malucs, avui gairebé innocents, van ser considerats escandalosos en una Amèrica encara marcada per normes socials molt rígides.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio, que ens està fent ja, doncs, estrenar, viure, sentir, olorar aquest dimecres 13 de maig, tot i que pels que feu el torn de nit, doncs el dimecres com a tal ja s'està acabant. És el que té aquestes hores, que hi ha qui acaba la jornada i hi ha qui la comença. És com una confluència de camins que ens agrada compartir, per això aquest tram de 5 a 6 ens fa sempre tanta gràcia veure com dos mons col·lisionen, no? Com dos mons es toquen, dos mons molt diferents, una mica a lo Lady Halcón, que deia la pel·lícula. En fi, David, què podem, quina notícia podem triar avui per dir, escolta, mira com avança la societat o no? O com,
1: bueno, no
0: o com,
1: sé si
0: com va enrere la societat? A veure, què ens
1: el explica? Cas és que hem d'anar fins a Roma i concretament fins a un dels seus símbols, la Fontana di Trevi. I és que les autoritats han detingut i multat un jove turista per haver fet una cosa que ha sorprès a molts. Agafar carrerilla,
0: sí?
1: I llançar-se de cap a la font i posar-se a nadar. Després de... Bueno, anava completament vestit, va nadar com si fos una piscina, es va tornar a submergir, va creuar el monument... I allà que, clar, evidentment, la policia va anar i el va detenir. Li han posat una multa de 500 euros. Jo no sé si es pensava una mica que estava dintre de la Dolce Vita i era, en aquest cas, Sílvia, cridant el seu Marcello Mastroianni, però...
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs sí, es va voler... Bueno, jo crec que va voler fer la gràcia i la gràcia li ha sortit. Que tampoc no em sembla excessivament car, eh? 500 euros de multa. Jo li hagués posat una multa molt més gran.
0: Li hagués pogut sortir molt més complicada la història. En qualsevol
1: Tenint en compte més que va saltar de cap,
0: podria
1: haver estat molt més complicat.
0: Es podria haver fet un trau directament i, en fi. A més, una aigua que deu tenir molts minerals, perquè, clar, amb tantes monedes que hi ha per allà. En qualsevol cas, és el que diem, no? Avui en dia, com que el que es potencia és l'exageració, i és el soroll, i és el sortir a les xarxes, i sortir als mitjans, i tot això, doncs, clar, al final aquesta gent pot arribar a entendre que li surt econòmic, no? Perquè igual doncs ha generat, no ho sé, m'ho invento, igual ha generat 1.000 euros en publicitat, pel fet de que s'ha viralitzat el vídeo. Per tant, mai saps el que pot succeir. Home, aquí el truco és tu gravar-ho i penjar-ho, però que sigui un altre el que li caigui la multa, no? Aquí és on triomfes de veritat. Però, bueno, el que diem, que estem fent famosos a gent que...
1: A idiotes.
0: Sí, m'agrada, sí. Perquè anem a eufemismes, està molt bé. Doncs això. Doncs l'idiota del dia, en aquest cas, ha sigut aquest intent de nedador de les Fontanes di Trevi Lliuses, les d'això. Bueno, doncs escolta, nosaltres tornarem, aquesta propera nit. La idea que tenim és la de tornar, la de seguir-vos acompanyant. Ja serà a 2:15, com sempre, i serà amb la tertúlia del Dimecres. David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Els deixem amb Más de Uno, amb Carlos Alsina i tot el seu equip. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: enllà de l'acord signat amb Comissions Obreres i l'UGT, mentre que el govern reitera que no oferirà més que això. Per aquest motiu, els sindicats de la vaga fan una crida a la consellera a arribar dijous amb una nova proposta. Escoltem Iolanda Segura d'Ustec i Laura Gené de la CGT.
1: Fem una crida a la consellera a realment seure's a negociar amb una proposta concreta. I anirem amb moltes ganes d'escoltar, amb moltes ganes de trobar solucions, però necessitem que el govern del PSC vingui també amb aquesta predisposició.
0: Amb tot, les protestes continuen. Avui dimecres estan cridats a la vaga els docents del Baix Llobregat i el Penedès.
2: Doncs sobre aquestes últimes protestes, sàpiguen que els docents tallen ara mateix la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Són uns 200 docents que han tallat aquesta carretera i es produeixen el primer dia de vagues per territoris, recordem, el Baix Llobregat i el Penedès. Des de Califòrnia, on està fent un viatge oficial, el president Salvador Illa confia que la reunió que mantindrà Niubó demà amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte. En aquest sentit, ha defensat l'acord tancat amb Comissions Obreres i l'UGT i ha reiterat que té la mà estesa.
3: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però mà estesa, màxim respecte, tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria. No?
2: Més enllà de les polèmiques al voltant de l'àmbit educatiu, el govern ha aprovat impulsar la quarta edició del Val Escolar. És un ajut de 60 euros dividit en dos vals per a tot l'alumnat de primària i secundària inscrit en un centre educatiu sostenible tingut en fons públics el curs 2026-2027. Protecció Civil ha tancat aquest dimarts al vespre l'alerta de l'Inuncat després d'un episodi de tempestes que no ha deixat incidències greus. Els bombers han fet 56 sortides per petites inundacions i caiguda de branques i el 112 ha rebut prop d'un centenar d'avisos, sobretot al litoral i al prelitoral. A Montserrat, on es hi ha avisat, ha tallat la B112 i s'han evacuat 3 persones sense ferits i a Ponent la pedregada ha provocat danys a finques de fruiters d'almenys 8 municipis. I un últim apunt, sàpiguen que han trobat sense vida el veí de Pinós de 80 anys que es buscava des de dilluns a la tarda.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: A les 7:27 rebassem l'actualitat esportiva amb el José Agustín Gómez. Bon dia.
5: Bon dia. A 9:45 a Mendizorroza, el Futbol Club Barcelona visitarà l'Alavés en partit corresponent a la 36a jornada de Lliga. El conjunt vitorià és penúltim classificat i lluita per no perdre la categoria. La part baixa de la taula classificatòria embulleix amb la victòria ahir del Llevant a Baleidós, que deixa Girona en zona de descens abans de rebre la Real Societat dijous a partir de les 8 a Montilivi. I l'Espanyol també viu amb l'aigua al coll aquestes darreres jornades. Aquesta tarda, a partir de les 7, rebrà a l'Ersen Stadium l'Atlètic Club de Bilbao. Els blanc i blau són ara mateix 17ens, amb els mateixos punts que els gironins, 39. Dolan i Calero són baixa per sanció en el conjunt de Manolo González.
2: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que anirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
4: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
6: Sou molt bona gent!
7: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
8: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
9: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
10: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
11: Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren, en avió o en cotxe amb la finestra abaixada? Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge a la ciutat i a Gente Viajera Catalunya. Amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Turisme d'Alemanya i Futuroscope Experience.

0: perquè l'incendi els ha afectat.
1: Per això molts veïns han decidit passar la nit fora de casa, ja siguin familiars, amb persones que els hagin acollit o dormint en habitatges públics que l'Ajuntament cedeix en casos d'emergència. Més coses, el barri barceloní de la Mina ha estat escenari d'un tiroteig aquest dimarts a la tarda i ha activat els Mossos d'Esquadra que busquen els responsables després que se sentissin diverses detonacions al carrer Saturn. No hi ha ferits i, segons el periòdico, un segon incident hauria tingut lloc a Sant Adrià del Besòs, on un vehicle hauria aparegut tirotejat, tot i que la policia no ha confirmat aquesta informació. Canviem de qüestió. Barcelona ha atès 27.000 persones en el marc de la regularització de migrants. En total, s'han entregat 24.000 informes de vulnerabilitat. A partir d'avui, els residents sense padró podran iniciar els tràmits a la fira i la setmana vinent s'hi podrà tramitar el certificat digital necessari per completar l'expedient per internet. Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
2: Creiem que amb aquesta posada en marxa a partir de la setmana que ve d'aquest nou dispositiu, doncs ens ajudarà a tenir la normalitat, però també anar fent aquesta tramitació, que recordem que dura fins al dia 30 de juny i per tant creiem que és important també que els dispositius es mantinguin dimensionats fins a aquest moment.
1: Les oficines de atenció a la ciutadania recuperaran els tràmits ordinaris, excepte la de la Monumental, que mantindrà l'operatiu i obrirà també dissabtes. I continuem a Barcelona, on un 24% de la població major de 16 anys afirma sentir-se sola, segons dades de l'Ajuntament. Una xifra que quantifica una xacra que amenaça la ciutat, segons l'alcalde Jaume Cull. Boni, Anna Utiel, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Ho ha dit en la presentació del Pacte 2026-2030 per lluitar contra la soledat no desitjada que vol implicar tota la societat. El nou document reforça l'estratègia municipal anterior amb 135 accions. L'acord no només vol posar el focus sobre les persones grans que viuen soles, sinó també sobre l'impacte creixent en la gent jove, especialment després de la pandèmia. 7 són els reptes estratègics que estructuren el pacte, entre ells les soledats invisibles, en referència a l'aïllament que poden patir nens i adolescents en l'entorn digital, també la soledat en l'àmbit laboral, l'urbanisme com a eix per generar vincles o el creixement social.
1: La nova edició del Saló Internacional de Logística, el CIL, organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, presentarà més de 160 innovacions i aplegarà prop de 80 empreses emergents. Gabriel Figueredo, bon dia.
4: Bon dia. El Saló torna del 3 al 5 de juny al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona i presentarà un any més les darreres innovacions aplicades a la logística. El Consorci ha avançat que s'hi podrà veure logística aèria amb drons en entorns aeroportuaris i urbans, visió artificial en grues per a la càrrega de vaixells o molls de càrrega totalment elèctrics, entre altres. Novament, la intel·ligència artificial hi tindrà un paper protagonista.
5: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
6: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
7: Alsina, la hora...
8: Son las 8 de la mañana, son las 7 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Martínez, que es uno de los pagadores del expresidente del gobierno por asesoramientos políticos, está siendo investigado por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. En el caso Plus Ultra, uno de los ordenadores que le fue incautado por la UDEF contenía correspondencia con uno de los responsables de estas cuentas en el extranjero, que a día de hoy continúan activas. Ese dinero se habría trasladado hace 10 años desde Luxemburgo hasta la ciudad de Miami, en Estados Unidos.
1: La presidenta Navarra cierra este miércoles comparecencias que se han ido produciendo en la Comisión de Investigación sobre Adjudicaciones Públicas. Ha puesto el foco la Comisión en estos meses en las presuntas mordidas vinculadas a empresas de Santos Cerdán. Onda Cero Navarra, Jorge Tirapu.
2: Los juristas, representantes de empresas adjudicatarias y también políticos. Comisión en la que no compareció el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, cuestión que se llevó a los tribunales, y en la que han sido las comparecencias de Cerdán y de Coldo García las que más expectación han generado. La recta final ha traído a la Cámara a las expresidentas Yolanda Barcina y Usue Barco, que ayer negaba corrupción alguna en su mandato. Hoy es el turno de María Chivite, quien ha definido esta adjudicación, la de las obras de Velate, como la más transparente de las realizadas en la comunidad foral.
3: Más de uno. En Onda Cero.
1: El sector bancario español nos ofrece el faro económico. El comentario de José Carlos Díez. Buenos días, José Carlos.
4: Buenos días, Carlos. Hace un año, Donald Trump decidió imponer aranceles al resto de países y la incertidumbre llenó de niebla la economía mundial. El empleo se frenó en seco y hubo temores de recesión en Estados Unidos. La realidad es que el PIB ha seguido creciendo y los datos de empleo de los tres últimos meses vuelven a mostrar dinamismo. El problema es la inflación. Poner aranceles es equivalente a subir el IVA. Y a eso hay que sumar que el dólar se ha debilitado y a los americanos les cuesta más caro importar bienes producidos fuera. Y ahora, con la guerra en Irán, el precio de la gasolina ha subido a máximos de 2022. Carlos, tenemos problemas. El empleo industrial en Estados Unidos sigue cayendo, a pesar de los aranceles. Pero cuando suenan las trompetas del apocalipsis, normalmente es que estás llegando a las murallas de Jericó.
1: 8 y 20, una menos en Canarias, es Onda Cero.
5: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
6: Què tal? Bon dia. Nova jornada de protestes del sector educatiu que es lleva amb un grup de docents que tallen la B23 a Sant Joan d'Espí en el primer dia de vagues territorials al Baix Llobregat i al Penedès. De seguida, amb més detalls, però abans, el trànsit. Repassem quines són exactament les afectacions al trànsit per la vaga de docents i ho fem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
7: Bon dia. Continuem la jornada d'avui dimecres amb el tall a la B23. Per aquestes manifestacions del professorat tenim aquest tall en dos sentits de la marxa que sumen moltes complicacions a tota la via. Ara mateix la B23 deixa retencions des de Molins de Rei en direcció a Barcelona fins a Sant Just d'Arvern i també en el sentit contrari fins al Papiol. En aquest mateix vessant tenim moltes retencions a la A2 des de Pallejà en direcció a Barcelona fins a Cornellà. També l'antitud habitual en sentit nord per la C31 i C32 des de Viladecans i el Prat. Per altra banda, destaquem també altres incidències actives. Tenim dos accidents a la AP7. Durant aquesta matinada ens ha deixat un accident a la Vilafant, dos carrils tallats en sentit nord i l'altre a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud, ara mateix ja amb el carril reobert, però encara amb 7 quilòmetres d'aturades en sentit sud. També tenim un tercer accident a la C32 a Alella que talla encara un carril en sentit Barcelona amb 3 quilòmetres de retencions. De moment, això seria tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
6: Dimecres marcat per un ambient més fresc i boires al matí després de la pedregada i a la tarda. Farà sol amb més núvols, vent de tramuntana i mestral als dos extrems i a la tarda hi haurà ruixats de nou que seran localment intensos a la Garrotxa, la Selva i el Gironès. Pel que fa a les temperatures, s'esperen màximes de 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida, 21 a Barcelona i 20 a Girona.
5: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
6: Avui dimecres 13 de maig continua el calendari de protestes i vagues dels docents de Catalunya, avui amb el torn dels mestres del Baix Llobregat i el Penedès. Des de primera hora del matí, un grup d'uns 200 manifestants han tallat la B23 a Sant Joan d'Espí en els dos sentits de la marxa. De moment tenen previst quedar-se aquí protestant i més tard aniran a manifestar-se davant dels serveis territorials d'educació al Baix Llobregat i al migdia començarà des d'allà una manifestació. Els sindicats segueixen protestant i adverteixen que si a la reunió de demà dijous amb el Departament d'Educació no se'ls ofereix una proposta òptima, exigiran la dimissió de la consellera Esther Niubó. Ana Utiel, bon dia.
8: Bon dia, Montse Ustec, professor.

0: Les de secundària, la CGT i la Intersindical insisteixen que cal anar més enllà de l'acord signat amb Comissions Obreres i l'UGT, mentre que el govern reitera que no oferirà més que això. Per aquest motiu, els sindicats de la vaga fan una crida a la consellera a arribar dijous amb una nova proposta. Escoltem Iolanda Segura d'Ustec i Laura Jané de la CGT.
1: Fem una crida a la consellera a realment seure's a negociar amb una proposta concreta i anirem amb moltes ganes d'escoltar, amb moltes ganes de trobar solucions, però necessitem que el govern del PSC vingui també amb aquesta predisposició.
2: Els sindicats també demanen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per la polèmica per la infiltració de dues agents del cos en una assemblea docent. Aquesta tarda, Parlon i Trapero compareixeran per donar explicacions al Parlament. Mentrestant, el govern català ha obert la porta a avaluar aquesta actuació, però ha rebutjat ingerències polítiques en l'àmbit de la seguretat. Per la seva banda, els socis d'investidura i els partits de l'oposició exigeixen responsabilitats polítiques. Amb tots aquests fronts oberts, el president Salvador Illa confia que la reunió que mantindrà Niubó demà amb els sindicats dels docents pugui desencallar el conflicte. En aquest sentit, ha defensat l'acord tancat amb Comissions Obreres i l'UGT i ha reiterat que té la mà estesa.
3: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però mà estesa, màxim respecte, tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
2: Paraules d'Illa des de Califòrnia, on està de viatge oficial per buscar col·laboracions amb sectors tecnològics del món de la recerca i de la producció audiovisual.
4: Más de uno, Catalunya.
2: Ja fa dos mesos que roman tancat el parc de Collserola arran del brot de pesta porcina africana. Fins ara s'han detectat 306 animals infectats i amb aquesta xifra sobre la taula, des d'Unió de Pagesos desitgen que arribi el més aviat possible al final d'aquesta crisi i asseguren que el sector està preocupat encara pel que el brot no hagi arribat a les granges. En declaracions a la Brújula, el responsable del sector porcí del sindicat, Rosent Saltiveri, ha fet una previsió de l'escenari que s'obre ara amb l'arribada de l'estiu.
5: En aquests moments estem en un període on les femelles de porc senglar pues, estan en època de cria i, per tant, incrementem el número de porcs senglars que hi ha al territori. A medida que anem passant els dies no ens afavoreix perquè pot haver la possibilitat de tindre més número de porcs senglars.
2: Saltiveri denuncia també que els ajuts estan rebent per fer front a la crisi no són suficients. Canviem de qüestió. Aquest dimarts les infermeres també s'han manifestat davant dels hospitals per reclamar condicions dignes. Ho han fet convocades pel sindicat SATSE, que denuncia la manca de personal, ràtios insuficients i una sobrecàrrega crònica de feina. Una denúncia que també ha fet el programa de la ciutat l'infermera i membre de la Junta del Col·legi Oficial d'Infermeres de Barcelona, l'Àlex Maria Iges.
6: La lluita per les nostres condicions laborals i la lluita pel nostre reconeixement. Pensem que en això encara hem d'empènyer fort en totes les escenes polítiques.
2: A l'Hospital Santa Caterina de Salt, les professionals s'han tapat la boca amb un esparadrap i se l'han tret simbòlicament per mostrar que volen trencar el silenci.
4: Más de uno, Catalunya, amb Montse Valls.
7: ¿Vamos de visita?
8: Hola, ¿qué tal?
7: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
9: Bien.
7: ¿Y la pequeña qué tal?
9: Está bien.
7: ¿Y tu gato?
9: Bien, muy bien.
7: Esta es.
10: ¡Wow! Me encanta.
11: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
7: Bienvenida.
11: Century 21.
12: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit, som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit, solucions ràpides i efectives.
13: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
14: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29.
15: I... Dos quarts de 10 a Mendizorroza, el Futbol Club Barcelona visita darà l'Alavés en partit corresponent a la 36a jornada de Lliga. El conjunt vitorià és penúltim classificat i lluita per no perdre

0: 800 metres durant la tarda. Les temperatures avui se mantenen sense canvis o baixant, quedant-se les màximes als 24 graus a Tarragona, 23 a Lleida, 22 a Barcelona, 21 a Girona. Per altra banda, el Pirineu bufa vent fluix de la component nord. A la resta de la meitat occidental, vent fluix de ponent, i a la resta de la meitat oriental, vent fluix de direcció variable. És una informació d'AEMET.
1: L'actualitat de Catalunya
2: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es
2: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.

0: ja tens pensada quina serà la teva propera vida, no? I potser la cosa més important intel·lectualment de la teva existència la facis en aquesta última part.
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Qualsevol equip professional hauria d'incloure totes les edats, perquè l'experiència és la millor manera de donar-li sentit, no?, aquella comunicació amb el jove, i el jove aprendre de l'experiència.
0: I jo crec que estem una mica en aquest punt, i fins i tot hi ha una denominació per les persones grans que estan actives i que fan coses impressionants, que es diu els late bloomers, que són les persones que floreixen tard.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Ràdio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Barcelona.

0: Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
1: Precios válidos en Península y Baleares.
2: En España se calcula que cerca del 1% de la población padece enfermedad inflamatoria intestinal, un diagnóstico que impacta de manera importante en el proyecto de vida de los pacientes. Este lunes, en el contexto del Día Mundial de estas Enfermedades, Jaime Cantizano y el equipo de Por Fin, junto a diferentes expertos, nos acercarán a la realidad de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, en colaboración con Johnson & Johnson. Onda Cero, tu radio.
3: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
4: El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona presenta Rodoreda, un bosque, una exposición sobre la obra de Mercè Rodoreda, la escritora en lengua catalana más importante del siglo XX. Sumérgete en el universo literario de la autora de La Plaza del Diamante y Espejo Roto. Más información en cccb.org.
5: Últimos días, exposiciones del 25 de mayo.
6: A Onda Cero Catalunya, la información esportiva. Te explicamos el més destacat en 2 minuts.
7: Bon dia. El Futbol Club Barcelona estudia emprendre accions legals contra el president del Real Madrid, Florentino Pérez, per les seves acusacions de corrupció esportiva cap al club blaugrana i d'haver-li robat fins a 8 lligues. El mandatari blanc va anunciar ahir eleccions a les quals s'espera presentar en els propers dies. Tot això el dia que el Barça juga partit de Lliga, concretament el que correspon a la jornada 36 al camp de l'Alavés a partir de 9:45 del vespre a l'estadi de Mendizorroza. A efectes de classificació, el Barça no es juga absolutament res, però Hansi Flick ja ha avisat que volen guanyar tots els partits que queden per arribar a la xifra dels 100 punts. Un Hansi Flick que va confirmar que renova 2 anys amb el Barça més un opcional amb aquestes paraules.
8: Jo crec que molts entrenadors estarien contentos si firmasen un contrato a 3, 4 o 5 años. Pero en este caso, en el caso del Barça, creo que va bien limitarlo. Y lo agradezco, me gusta. Seguiremos hasta 2028 y después ya veremos. Si todo va bien, tomaremos la decisión de seguir un año más, una temporada más. Ha sido un muy buen acuerdo para ambas partes y durante estos últimos días me han demostrado que estoy en el lugar donde debo estar, en el lugar adecuado. Agradezco mucho todo lo que la gente me da, el equipo, la familia.
7: Tornant a la jornada 36 de Lliga, l'Espanyol rep a partir de les 7 de la tarda a l'Atlètic Club de Bilbao, a l'estadi de Cornellà, en un partit absolutament transcendental. I és que la victòria ahir del Llevant al camp del Celta de Vigo per 2-3 deixa en una situació molt delicada l'equip blanquiblau i també el Girona. De fet, l'equip de Mitchell ocupa ara mateix zona de descens amb 39 punts, els mateixos que té l'Espanyol i d'altres 3 equips com són l'Elx, el Mallorca i el Llevant. D'altra banda, avui es disputen més partits corresponent a la jornada número 31 de la Lliga Endesa. De fet, el Força Lleida juga a partir de les 7 a la pista del Breogán, mentre que el Barça ho farà una miqueta més tard, a 7:45 a la pista del Granada. Ahir el bàsquet Girona va perdre 74-79 contra el Baxi Manresa. Aquest resultat significa la confirmació que el Baxi Manresa aconsegueix la salvació definitiva i que, per tant, tornarà a jugar la propera temporada a la Lliga Endesa.
6: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
9: I que ara ens presenta el seu nou tema, Contigo, una peça que ens parla de la intensitat de l'inici d'una relació marcada per la passió i l'entusiasme. I com cada dimecres, la recta final del programa s'omplirà d'humor gràcies al David Cervelló i la seva peculiar forma de repassar les portades de les principals revistes del cor. Tot plegat, com sempre, sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
6: La ciutat, de dilluns a divendres de 12:20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franch.

0: A Onda Cero Catalunya, La Ciutat, amb Robert Calvo.
1: La solitud no desitjada és la gran pandèmia emocional i vital d'aquest temps que ens toca viure. Miren, hi ha persones que viuen soles i que no tenen una xarxa sota els seus peus que les sostingui en el dia a dia. Altres persones, en canvi, estan envoltades d'altra gent però se senten més soles que mai. A Barcelona, una xifra que acabem de conèixer, hi ha un quart de la població, un 25%, que se sent sola, que sent que està sola davant de l'adversitat. És una xifra insostenible a la qual l'Ajuntament vol posar-hi solució, vol intentar revertir. És dimecres, és 13 de maig.

0: Prenem el pols a una ciutat que ja veuen que té moltes persones que viuen en solitud i que és molt dur pensar que hi ha persones que fins i tot acompanyades se senten soles davant de la vida. No és el cas, crec, d'en Gerard Sanz Buñols. Gerard, bon dia.
1: No, home, afortunadament no, bon dia.
0: Estem acompanyat d'una filla que l'estima, que l'adora, sí, d'una dona que l'adora,
1: una família, pares, amics i tot això.
0: Això és magnífic, no tot el món ho pot dir, això. També és el cas de la Montserrat Valls Navarro. Montse, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, molt bé.
0: Que també té uns germans que l'adoren, una mare que l'estima moltíssim, li falta la Bellita i li falta la persona més important de la seva vida, però bueno, estan allà d'alguna manera, no?
1: Clar, té un carrer sencer. És com una família seva, vull dir.
2: I tot estic molt acompanyada.
0: Tot el barri de Sants, que la Montse quan surt per allà pel carrer diu, espera que ve la Montse, que ens organitzarà aquí la festa major.
2: Em passa que quan vaig, òbviament quan vaig pel carrer, sempre que entro al meu carrer, algú saludo.
0: Clar, home, ets la Monyos.
2: M'ha passat anar amb algú d'aquí la feina o algú està pel meu carrer i que em diguin, pots parar de saludar la gent? I bueno, és que es conec.
1: És un petit poble de 100 metres.
0: La Montse és la Monyos de Sants.
2: No creguis, sóc de les que menys monyos.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí.
0: Dic, càrrec que ostentava fins fa uns anys la Núria Feliu i ara té el seu poder la Montse Valls.
2: Bueno, no arribaria
0: no,
2: tant
0: no
2: mai.
0: Tant, no?
2: No.
0: Et faries una geganta, tu, com es va fer ella?
2: Sí, em faria una geganta, em faria una passa jo també a Sants.
0: Passa de Montserrat Valls.
2: On anar a prendre alguna cosa, i tant.
0: En Pol Ferrer Martínez crec que no se sent sol perquè no està mai fent, no està mai a casa sol, no? O què, Pol, bon dia.
3: Estic poques vegades a casa.
0: És que sí, no, perquè tu entrenes a nanos de...
3: A nenes.
0: Ah, molt bé, veus que bé.
1: Juga i entrena, tu.
0: Un equip femení.
3: Femení, sí.
0: Que bé, molt bé. Algun dia això ens has d'explicar, eh? Vull dir, com a
3: quan
0: personalitat... Anava a dir ja no anònima, perquè ja no ets anònim, ja tota Catalunya et coneix, però semi-anònim encara, no? Pots anar pel carrer, no t'aturen encara.
3: De moment no.
0: La premsa no és la porta de casa. Bé, ara explicarem coses d'això que els avançava, d'aquesta solitud no desitjada, que poca broma, però hem de començar, com sempre, amb la cançó del dia, que avui crec que ens despertarà, si hi ha algú dormint, el despertarà segur. Pol, amb què comencem?
3: És una molt bona cançó.
0: Thunder. Thunder. Això és el que ahir a la tarda van pensar algunes persones que de cop i volta van dir què està passant, no, Pol?
3: Doncs sí, estem escoltant la cançó Thunderstruck del grup AC/DC i avui posem aquesta cançó ja que tenim com a protagonista dels trons i la pluja. I és que després del silenci i la calma del matí, Catalunya va viure ahir un violent temporal amb tempesta, calamarsa i una gran quantitat d'aigua.
0: No, molt fort, eh?
3: En poques hores el cel es va trencar i van caure aiguats intensos que van deixar entre 30 i 50 litres per metre quadrat en molts punts del Vallès, el Bages i el Prepirineu, amb registres destacats de zones com Montserrat, Sant Cugat, Terrassa o Olot. Aquesta pluja, molt concentrada en poc temps, va provocar carrers inundats, incidències i més de 100 trucades al 112 entre les 3 i les 6 de la tarda. També va arribar acompanyada de calamarsa i fortes ratxes de vent en molts punts de Catalunya, que arribaven a 60 km hora. El més impactant és el canvi sobtat. D'un dia normal i tranquil es va passar un xàfec intens amb tempestes fortes. Aquest tipus de transicions tan brusques encaixen cada vegada més amb el que passa en un clima que s'està escalfant i molt. Els resultats són episodis com el d'ahir, de calma absoluta a un aiguat violent i concentrat que ho sacseja tot en qüestió de minuts.
0: Ens deia aquí fa uns dies un expert, deia, a veure, tempestes sempre n'hi ha hagut, aiguats també... Però aquest nivell, d'aquesta intensitat i amb aquesta immediatesa...
1: Aquest canvi de 0 a 100 en res...
0: És que els explicava aquí als companys que ahir a la tarda va sortir per la porta pel passadís la companya Cristina Domingo Rua del Departament d'Administració i va dir, bueno, me voy a mi casa que... Me va dir, me voy a mi casa que me va pillar la tormenta. I llavors li vaig dir, ¿qué tormenta? I em va dir, ¿no has visto la tormenta que se está formando? I dic, yo, si hace un momento hacía sol.
1: No sabia si t'hauries de passejar la imitació.
0: Doncs mira...
1: no has decebut.
0: Un carinyo, Cristina, un besito.
2: La millor.
0: Que està allà al despatx escoltant-nos i ara s'està enfadant una miqueta. No, i vaig dir, però què tormenta? És veritat que un minut abans hi havia un raig de sol a la meva finestra. Però vaig mirar i vaig dir, ai, sí que s'està poniendo un poco oscuro. Vaig dir això.
2: Un poco.
0: I al cap de 10 segons va començar a ploure d'una manera. Però això, sí, sí.
1: Jo vaig ser dels que va haver de córrer per tenir roba estesa i...
0: Treure l'estesa, perquè la pregunta d'avui és on et va enganxar i la tempesta? Perquè hi ha gent que hauria arribar a casa una mica molla, no? Tu?
3: Jo.
0: Ah, sí? Què estaves fent?
3: Estava entrenant les nenes, tan tranquil, sol, no sé què, i de cop, pues, empapadíssims tots.
0: Molt bé. I com ho vas solucionar? Anar al vestidor o què?
3: Corrent.
0: Corrent.
3: Al vestidor.
0: La Montse estava a casa?
2: Jo estava a casa, jo estava a la dutxa.
0: Ah, molt bé.
2: Veus? Estava a la dutxa.
0: Et podries haver estat el dia a la dutxa, Montse.
2: No, i vaig haver de sortir. Vaig començar a escoltar com un rebombori a casa i dic, no sé ben bé què està passant. A casa meva, al pati de casa meva, hi ha un toldo i s'escolta molt quan plou, perquè cau l'aigua allà. I de cop i volta vaig dir, pel rebombori que s'escolta és que està plovent moltíssim, he de sortir al pati a desenganxar el toldo, perquè si no se'ns petarà de tota l'aigua acumulada. I doncs vaig haver de sortir corrent

0: És que estressada, els veïns em van veure amb el turbante al cap així d'aquests de tovallola, jo allà al mig no passa res.
1: A mi em va avisar el David Cervelló que em va dir, escolta'm, a la Rambla està plovent tal com aquí, a Sants? I vaig dir, ara mateix no.
0: No, no, és una pedregada increïble.
1: I al cap de 10 segons de dir-li ara mateix no, va començar a pedregar aquí i vaig entendre la pedra que venia de Sants, que venia d'allà.
0: Sí, he vist un vídeo també de xarxes que ha sigut molt interessant, que es veu la tempesta a Barcelona, com creua, crec que és d'est a oest o d'oest a est, no me'n recordo ara. Però està molt bé, veus tots els núvols allà.
1: En qualsevol cas és notícia perquè, com estàvem dient, aquestes tempestes sobtades tan fortes, tan intenses, que a més duren, com va durar això, Gerard?
2: Què, van ser 10 minuts?
0: Sí, un quart d'hora, no? Sí.
1: I llavors, com si no hagués passat res, eh? No. Com si tal cosa, en fi. Les tempestes del canvi climàtic. I avui, què preguntem a l'audiència, Gerard?
2: Doncs mira, avui coneixerem el cas d'una noia que després d'una història familiar ha acabat estudiant per ser pastora. Un ofici
1: com
2: que,
1: a Heidi?
2: Sí, un ofici que situem anys enrere i que no deixa de sorprendre que avui dia encara hi hagi gent, ja no que s'hi dediqui, sinó que estudiï per ser-ho. I avui aprofitarem doncs aquesta història per preguntar per professions. El bombero apaga el fuego. El policía.
1: Llavors no en de mi, com poso cançons, però avui això és obra d'en Gerard Sanz.
2: És una cançó, no, Aglae o alguna cosa així, es diu la noia, que fa cançons infantils, i una era Las Profesiones.
1: Molt bé.
2: I, home, que més adient que mai, no? Ja que avui parlem de professions.
1: La Teresa Raval no cantava una cançó de... Sí, home, sí, la Teresa Raval tenia una cançó de les professions, dels oficios. Ja em vindrà al cap.
2: Aquesta noia es posa a enumerar que si arquitecto, que si el... No, la cançó està molt bé, eh? Està molt bé.
1: I per què parlem dels oficios? És a dir, mira, hi ha una cançó, veus com ho sabia? L'he buscat. Teresa Raval, oficio, ya, me pongo de pie.
2: Me vuelvo a sentar, ¿no?
1: Porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez un niño carpintero que soñaba... No, me la sé de memòria.
2: El que passa que a mi Teresa Raval se m'escapava.
1: Ivan Gustem, que és el nostre tècnic, que avui realitza aquest programa, i Ivan Gustem Carreño, que és l'home més ràpid de la història de la humanitat, en tècnica dic, ens buscarà Me pongo de pie, de Teresa Raval, i l'escoltarem d'aquí un moment. Gerard, explica'ns què preguntem
2: doncs
1: concretament
2: mira,
1: a l'audiència.
2: La de pastor és una professió molt vocacional, pastor o pastora, com ho són moltíssimes de les professions i oficis que existeixen en aquest món i que l'amiga Aglae doncs, n'enumera alguns. I per això us volem preguntar avui quina és la vostra professió frustrada, aquella professió o ofici als que us hagués agradat dedicar-vos i finalment doncs, no ho heu fet. O si sou d'aquells afortunats i afortunades que es dediquen al que sempre havien somiat, doncs també ho podeu compartir amb nosaltres. Vinga, va, respostes amb notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908. Quina és la professió a la que us hauria agradat dedicar-vos? 676-760908.
1: I la Teresa Raval cantava així.
3: Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar,
4: me vuelvo a sentar.
5: Porque a los oficios vamos a jugar.
3: Me pongo de pie.
1: Poca broma, que la Teresa Raval fent aquestes cançons feia... ensenyava coses als nens, deia, els oficios, com aquests.
6: Había una vez un niño carpintero que golpeaba con martillo a todas horas un tablero.
1: Clar, golpeava a todas horas con un martillo el tablero, el niño carpintero. Home, de fusters encara n'hi ha, no? Perquè si no, com viuríem?
2: Sí.
1: Hi ha gent que es fa cases de fusta, fins i tot. Vull dir que els fusters han de seguir existint. Jo penso, amb la intel·ligència artificial, que acabarà amb els oficis de molts de nosaltres, aquest segur, per exemple, la peixatera ho té fàcil, vull dir,
2: sí,
1: la intel·ligència
2: la
1: artificial
2: sí.
1: No vendrà llobarro,
2: no.
1: Dic jo.
2: I no et dirà allò de nena, tinc el llobarro.
1: Dic jo que el lampista, el fontanero, seguirà existint i vindrà a casa i dirà, senyora, esto quién se lo ha hecho?
2: Home, aquests ara es guanyen una pasta, perquè com que la gent no es forma per ser allò, electricista, lampista, etcètera.
1: El ferrajero, no? La intel·ligència artificial no podrà... Bueno, ja n'hi haurà claus, en el futur no hi haurà claus. Però hi ha oficis que no moriran mai, no? Per tant, potser avui entraríem algun, a part del d'aquesta noia que coneixerem d'aquí una hora aproximadament en aquest programa de ràdio que avui pregunta per això, per professions frustrades que vostès hagin tingut a la seva vida. 676-760908, 1:15, les notícies del matí. No. Nova jornada de protestes dels docents catalans. Avui, el primer dia de vaga territorial amb aturades convocades, Montse, al Baix Llobregat i al Penedès.
0: Una jornada que ha començat de nou amb talls a la carretera com a senyal de protesta. A primera hora del matí, sobre les 7, un grup gran de docents han tallat la B23 a Sant Joan d'Espí durant gairebé dues hores, una acció que ha comportat moments de tensió entre alguns motoristes i els docents. Després, cap a les 9 del matí, alguns manifestants també han tallat la carretera N340 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits. Mireia Valentí és delegada d'USTEC al Baix Llobregat.
4: Home, estem lluitant per tenir resultats. Evidentment, vull dir, no podem continuar com estem, tant el col·lectiu docent com les criatures a les aules.
0: Ara al migdia hi ha previstes concentracions a Sant Feliu de Llobregat i a Vilafranca del Penedès.
1: Es tracta d'una segona jornada de protestes que agafa el president Salvador Illa de viatge oficial a Califòrnia, als Estats Units d'Amèrica.
0: Sí, des d'allà s'ha mostrat respecte pel dret a vaga i ha confiat que la mesa de negociació de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats desencalli el conflicte. El president ha insistit en la mà estesa, diu, del govern per implementar l'acord ja signat amb Comissions Obreres i UGT.
7: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
0: Aquesta jornada de vaga d'avui coincideix també amb la compareixença aquesta tarda al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, per explicar la infiltració policial en una assemblea docent.
1: Atenció, perquè avui que parlem del percentatge de solitud que hi ha a Barcelona, una altra xifra. El 95% de la societat considera que els menors estan desprotegits a internet.
0: En aquest sentit, gran part de la ciutadania està a favor d'aprovar mesures com ara el control parental i l'edat mínima obligatòria per accedir a les xarxes socials.
1: Aquest és el resultat de la primera enquesta sobre els drets digitals que es presenten a Barcelona. I seguint aquesta presentació, hi ha un periodista d'aquesta casa, que és en Ferran Cuixart. Ferran, bon dia, què tal?
8: Bona tarda. Sí, una enquesta realitzada pel govern espanyol, Fundació La Caixa, la Universitat de Barcelona i Fundació Hermes. En aquesta es posa de manifest que una àmplia majoria, un 71%, creu que la participació a internet hauria d'anar lligada a la identificació obligatòria. L'informe constata també que un 69% considera insuficient la protecció actual dels drets digitals i demanen una regulació per garantir més seguretat i evitar així l'assetjament i les difamacions per llei. Maria González Veracruz, secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial d'Espanya, remarca també que la seguretat digital dels joves ha de ser, diu, una prioritat.
9: Estamos protegiéndonos, tenemos un escudo democrático, porque estamos hablando de democracia, porque evidencia también que la ciudadanía está muy preocupada por nuestros menores. Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad.
8: L'enquesta també determina que una àmplia majoria demana també que s'hauria d'estar protegit de manera legal la llibertat d'expressió. Es tracta d'unes jornades, recordem, que s'allargaran fins demà i que compten amb debats i ponències amb una mirada internacional per posar el focus a la defensa i seguretat dels drets digitals.
1: Gràcies, Ferran. Tots aquests temes i molts més ampliats a partir de 2:45 de la tarda al Notícies Migdia amb en Gabriel Figueredo i tot l'equip dels serveis informatius d'aquesta casa, del qual forma part la Montse Valls Navarro, que li dono les gràcies per haver estat aquí i fins demà. Que vagi bé.
0: A tu, que vagi
1: adeu,
0: molt bé.
1: Montse. Adéu, Montse.
10: L'actualitat que t'envolta a la ciutat.
1: En punt, les 12:35. A Barcelona, gairebé una de cada quatre persones assegura sentir-se sola, sovint o de tant en tant. Un quart de la ciutadania. Es tracta d'una realitat silenciosa que afecta la salut, el benestar i la cohesió social, i que no només afecta les persones grans o que viuen soles. Gerard.
2: Amb aquesta dada i amb algunes més que són preocupants, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit arremangar-se i ha posat en marxa un pacte de ciutat en vista al 2030 per fer-hi front. El consistori vol implicar tota la societat, des de les entitats fins a les empreses, passant, evidentment, per la ciutadania.
1: Marta Villanueva, què tal? Bon dia.
11: Bon dia.
1: La Marta Villanueva és la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona. A qui li pregunto, a part d'aquesta que acabem d'oferir, aquest de 24%, aquest quart de la població, quines altres dades a vostès els han fet saltar les alarmes, podríem dir?
11: Doncs aquestes dades que ens han fet saltar les alarmes i que ens obliguen, diguem, a continuar treballant i aprofundir en una estratègia, en aquest cas, doncs, fer el pas i el salt de passar un pacte i crear aquestes aliances, és que bàsicament una de cada quatre persones de més de 16 anys se senten soles alguna vegada, com bé dèieu. Més de 100.000 persones viuen en situació de soledat crònica i a més 9 de cada 10 ciutadans identifiquen la soledat també com a un problema social. I per tant, doncs, amb aquestes dades em sembla que doncs, nosaltres comencem i veiem la necessitat d'establir un pacte amb agents, amb el teixit social i econòmic de la ciutat per poder abordar doncs, aquesta problemàtica.
2: Hem de tenir en compte, Marta, que sentir-se sol o sola no implica necessàriament viure en soledat, no és així? No sé si això ho fa una mica més complex tot.
11: Exacte, vull dir, una persona pot viure sola, però no vol dir que tingui un sentiment de soledat. I de fet...
1: Hem perdut aquesta comunicació? Un moment. Senyora Villanueva, pot repetir-ho, sisplau, que estàvem perdent la comunicació? Tenim problemes.
11: Deia que la...
1: Ara sí. Digui.
11: No. Sentir soledat i que, de fet, la soledat en algun moment de la nostra vida i del cicle vital, doncs és possible que la sentim. Vull dir, és un sentiment més que forma part de la condició humana. Ara bé...
1: Estem tenint problemes amb aquesta comunicació. La tallarem, la tornem a recuperar. Avui que estem explicant que un quart de la població de Barcelona se sent sola i fins i tot, com ens deia la senyora Villanueva, algunes d'aquestes persones no viuen soles i no passen el dia soles. Recordo un cas d'una artista, Diana Navarro, que va explicar en el seu dia... perdó. En el seu dia, Diana Navarro, que és una cantant, va fer una cançó que va ser un èxit perquè va rebre un premi Ondas aquí, al Gran Teatre del Liceu, parlo de fa dues dècades, 20 anys. I ella cantava una cançó que es deia Sola i va explicar que ella vivia amb moltes persones, aquesta cançó ho explica, viu envoltada de moltes persones, però se sent absolutament sola a la vida, no sent que tingui ningú, una xarxa al seu voltant que l'estimi, que li faci suport, que li faci escalf, que la protegeixi quan ho necessita. 20 anys després ha fet una altra cançó que es diu Ja no estoy sola i explica com ha tardat gairebé dues dècades a construir una xarxa al voltant que li permeti que quan tingui alguna caiguda pugui reixir-se aquella caiguda, refer-se i tornar a començar. Que important és aquesta...
2: I la música és una gran teràpia,
1: Una gran teràpia, ella ho ha fet com una...
2: Bé, podria ser l'himne d'aquest pacte de...
1: Veus?
2: Per la ciutat.
1: Veus? La cançó de Diana Navarro, que vostès, si no l'han escoltat, la poden escoltar, és una cançó que es diu Sola, segurament l'han escoltat vostès, i ara canta una versió nova que es diu Ja no estoy sola. Seguim amb Marta Villanueva, que és la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona. Dèiem regidora que ens deia el Gerard que hi ha gent que se sent sola, però que no viu sola.
12: Exacte. Pots viure sola i tenir una vida plena i no sentir aquest sentiment de soledat, i també pots viure amb família, amb altres membres, i sentir aquesta soledat. I, de fet, tots en el viure i podem sentir aquest sentiment de soledat, el problema, de fet, és una condició inherent i és un sentiment inherent a la condició humana. Ara bé, el problema... es cronifica quan aquesta soledat doncs, acaba tenint un impacte sobre la salut.
1: Aquest acord de ciutat pretén abordar la soledat des de molts punts de vista i també buscar-ne les múltiples causes, perquè estem parlant, regidora, d'un problema transversal, és a dir, no afecta només l'àmbit de la salut, que és el seu, no?
12: Exacte. No,
1: aquesta comunicació avui ens portarà de corcoll. Intentarem reprendre-la d'aquí a un moment, perquè és dificultós que vostès també segueixin el relat del que els estem intentant explicar d'aquesta manera. Els recordo el que estem explicant avui, que és que hi ha un quart de la població de Barcelona que està sola. No vol dir que visqui necessàriament sola, sinó que se sent sola. D'aquest quart de la població, vostès poden pensar que hi ha molta gent gran. Sí, n'hi ha, però també hi ha molta gent jove. Hi ha molta gent jove que se sent sola, ens ho deia ara la Marta Villanueva. D'aquí es desprenen algunes coses que explicarem tot seguit. Per exemple, escoltarem l'Albert Quiles, que és el president, el director, el gerent de l'Associació Amics de la Gent Gran, que és una de les entitats que es dedica a atendre les persones grans que viuen en soledat, que no tenen un entorn al voltant. Penso, per exemple, en una acció que fan cada any per Sant Jordi, que porten roses, per exemple, a les persones, a la gent gran que hi ha a Barcelona, a Catalunya, perquè no se sentin soles en un dia tan important de tanta unió, diguéssim, com és el de Sant Jordi. L'Albert Quiles ens explica que aquest acord de ciutat, aquest pacte de ciutat és molt positiu. Ells hi han participat des de l'Associació Amics de la Gent Gran i ens explica que estan molt satisfets amb aquesta passa que s'ha fet, que servirà per abordar un problema creixent i que és important, pel que fa a la gent gran, que s'abordin els 7 grans

0: eixos dels quals ens parla aquest acord.
1: Parla de les soledats invisibles en l'àmbit digital, molt important avui dia, de les soledats que es donen també a l'entorn laboral, per tant, a les empreses i a les entitats socials. Parla també de l'espai públic, per tant, com dissenyem l'urbanisme, com adaptem la ciutat a les necessitats d'una població cada vegada més diversa, com visibilitzem aquesta diversitat, com treballem la narrativa, per tant, com expliquem què és la soledat i el repte que representa, o millor dit, quines són les soledats. Després, quin és el paper de la ciutadania? Nosaltres com a entitat de voluntariat creiem que és molt important explicar de quina manera poden actuar els ciutadans i ciutadanes. Tots els projectes intergeneracionals que posen en un mateix espai, en un mateix lloc, en un mateix projecte a persones de diferents generacions i també el com des de l'àmbit més de salut poden prescriure projectes que treballin la soledat en l'àmbit social.
0: Que important això, gràcies Albert Quilés. Que important això que deia l'Albert de posar a diferents generacions en contacte perquè puguin establir aquestes xarxes de suport. Senyora Villanueva, ara sí la saludo de nou. Estem tenint alguns problemes amb aquesta comunicació. Esperem que no sigui així en els propers minuts perquè m'agradaria que ens expliqués algunes coses més. Escoltàvem l'Albert Quilés, que és el director gerent d'Amics de la Gent Gran, que parlava dels 7 grans eixos que s'han d'abordar pel que fa a la gent gran en aquest pacte. I ens deia una cosa interessant, que és el fet de teixir xarxes de suport intergeneracionals, no?
2: Exacte. Aquest és un dels reptes que volem abordar en aquest pacte de ciutat. Tenim un total de 7, però precisament aquests projectes intergeneracionals que volem treballar també, per exemple, amb Focus i amb d'altres agents que ja estan treballant en aquesta línia, és clau també per tenir una societat i una ciutat molt més cohesionada i molt més lligada. I, per tant, cal teixir vincles que realment omplin a la gent. I aquest és l'objectiu. Aquests vincles omplin a les persones.
0: Menciona la regidora Villanueva Focus, que és l'empresa de teatres de Barcelona, a part d'altres, com Balanyà.
2: No sé però... si hi ha problemes una altra vegada.
0: No, l'estem escoltant bé, l'estem escoltant bé, regidora. Parlava de Focus, la regidora Villanueva, perquè...
2: Bon dia.
0: Sí, m'escolta vostè? Això avui serà el joc del telèfon, però no pateixin. Farem un programa de ràdio de la millor manera possible, de la millor manera que sabem. Amb uns tècnics que estan a aquesta hora intentant solucionar una comunicació que avui s'està fent una mica complicada, però la vida és així. Fa unes setmanes, amb motiu de l'èxit del CAP Butaca Buida, se'n recorden vostès del CAP Butaca Buida? És una acció que fa l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, ADETCA, perquè les persones, en un dia concret, vagin al teatre. Es va omplir el Teatre de Catalunya, els teatres de Catalunya, amb 81.000 butaques venudes aquell dia, per tant 81.000 persones que van anar al teatre en un sol dia per gaudir d'una cosa que és més que una història que s'explica sobre l'escenari. És una manera de fer salut emocional, mental, de fer relacions amb les persones amb les que vas al teatre o les que t'acabes trobant allà, perquè a vegades hi ha persones que viuen soles, que estan soles i que van al teatre com a via d'escapament i per trobar-se allà amb la veïna, amb la peixatera o amb la saludada a la

0: qual encara no coneixen. Deia jo, el Cap Butaca avui va ser un èxit. Em van parlar al programa En Bones Mans, que ja saben que matem aquí cada diumenge, amb la Isabel Vidal, que és la presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya. Isabel Vidal ens deia En Bones Mans, hores després d'aquell Cap Butaca Buida, que el teatre és una cosa essencial per combatre la solitud, perquè té un poder transformador, ens deia, terapèutic per combatre el malestar i això, la solitud.
1: Ja fa molts anys l'Organització Mundial de la Salut va dir que la salut no és només la salut física, sinó també la salut mental i la salut anímica, no? Els ànims. I anar al teatre el que provoca és que has de sortir de casa, t'has d'arreglar, perquè vas a un lloc on socialitzaràs i compartiràs una experiència que quan surtis t'adonaràs que probablement la teva vida és millor perquè hauràs gaudit amb altres persones i et sentiràs més connectat a la societat. I això sempre vertebra i ajuda a omplir i a que la gent doncs a lo millor vegi les coses també d'una altra manera. El teatre ens fa molta falta i més en els temps que corren avui en dia.
0: Li faig la pregunta, regidora, el teatre per què és tan important per combatre la solitud? Ara no ens escolta la regidora. Regidora, bon dia.
2: Perdoneu, ara no sento res, eh?
0: Això avui serà una mica complicat de fer, però no pateixin, ho farem. A tres quarts d'una els estem explicant això, ja que avui que estem tenint un programa una mica complicat.
3: Sí, sí.
0: L'inici, mirin, un dia que jo pensava que seria bastant tranquil, doncs no ho està sent.
3: La tècnica però, de vegades et té preparada una sorpresa.
0: La ràdio és això, la ràdio en directe és això. Segurament hi ha les persones que ens escolten a l'altra banda que diuen què està passant? Doncs miri, doncs que la tècnica, no per nostra, sinó per part de les comunicacions, avui està
3: fallant. Hi ha coses que no es controlen i
0: però
3: que
0: de vegades estem,
3: doncs,
0: estem deixant les dades bastant clares a l'antena. Avui estem parlant, Gerard, de la solitud no volguda a la ciutat de Barcelona, de les persones que se senten soles, tot i no estant-ho, o altres que sí que ho estan, i que no tenen ningú al voltant.
3: I que no és exclusiu de la gent gran, que això és important
0: també remarcar-ho. En aquest acord de ciutat es pretén que els joves també tinguin el focus posat al damunt, perquè hi ha moltes persones joves que afirmen sentir-se soles. Crida l'atenció que els infants d'entre 10 i 14 anys ja presentin nivells significatius de soledat, per això ens deien des de l'Ajuntament que no només se centren en la gent gran, sinó també en la gent jove.
3: I en aquest sentit, la pandèmia va marcar un punt d'inflexió en quant a salut mental, van incrementar els intents de suïcidi i va incrementar, com ara estem comentant, el percentatge de joves, sobretot, que se senten sols.
0: I que s'autolesionen. Alguns joves de Catalunya, hi havia un estudi de la Fundació La Caixa, juntament amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de principis del mes de gener, que deia que un 26% de les persones estudiants de Catalunya, de batxillerat i universitat, havien tingut temptacions suïcides o havien pensat en el suïcidi. És una xifra massa elevada. Ara sí, torno a l'Ajuntament de Barcelona a veure si aquesta vegada la comunicació entre la plaça de Sant Jaume i la Rambla és molt més fàcil. Regidora, pensem en la gent jove, no? També?
2: Molt bon dia. A veure si ara tenim més sort.
0: A veure.
2: Què tal?
0: Deia que pensem en la gent jove també, que a priori es pensa en la gent gran que quan es parla de solitud, però en la gent jove també.
2: Exacte. De fet, un dels reptes que tenim és precisament aquestes soledats invisibles, que per nosaltres és un dels primers reptes, i li diem soledats invisibles perquè quan pensem en soledat, en el nostre marc mental l'acostumem a relacionar amb la gent gran, i no sempre és així. I malauradament, doncs, cada vegada ens trobem més infants i més joves doncs, que pateixen aquesta soledat, i a més que la pateixen també i que s'aborda, diguem, des del punt de vista de l'accés a la tecnologia. I per tant aquí volem treballar també aquest benestar digital, i per tant vol dir acompanyar infants i joves que se senten soledats i senten aquesta soledat darrere d'aquesta pantalla. Aquí tenim doncs una tasca important per poder fer.
3: Clar, què està passant, Marta, perquè hi hagi uns nivells tan alts que infants d'entre 10 i 14 anys ja presentin doncs, aquests nivells significatius de soledat?
2: Això és un treball que també farem amb Sant Joan de Déu, vull dir que aquí estem creant aquestes aliances, ells també veuen aquesta part més sanitària i abans estava escoltant doncs, aquests intents autolítics també que es troben en aquests infants i en aquests joves especialment. Per tant, jo crec que també hi ha un tema de falta d'eines per gestionar el malestar emocional, vull dir, el malestar emocional i aquells sentiments que en principi cataloguem com a negatius són naturals. És natural sentir-se trista o tristor quan hi ha un procés de dol, és natural sentir soledat o quan hi ha, per exemple, un procés d'una pèrdua, d'un canvi, vull dir, d'entrada són sentiments que experimentem. El que falten són eines i aquests recursos per fer front a aquest malestar. I aquests sentiments que són naturals, és veritat que quan es cronifiquen és quan causa i quan apareix doncs, un problema

0: més greu de salut. I aquí sí que és quan hem d'anar a la prèvia d'això i és proveir d'eines també en aquests joves.
1: Ens deia fa unes setmanes aquí a la ràdio l'entitat Amalgama 7, que treballa amb joves de Catalunya que tenen problemes seriosos, us deia el programa La Brúixola, que fins al 95% dels joves atesos per ells presenten algun problema relacionat amb les pantalles. Això d'entrada, pel que feia a les pantalles, i acabem d'explicar aquí el programa, ens ho explicava en Ferran Cuixart, la problemàtica amb les pantalles, no? I vaig a aquest estudi de l'obra social de la Fundació La Caixa i del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que data del mes de gener, just després de les festes de Nadal, que conclou que el 26% dels joves estudiants de Catalunya d'entre 16 i 22 anys s'han autolesionat. El 26% s'ha autolesionat. Aquesta és la xifra esfereïdora, però n'hi ha una altra més, que és que l'11% s'ha intentat suïcidar i 3 de cada 10, el 30%, han tingut pensaments suïcides. Vull dir, són xifres que han de fer pensar les administracions a remengar-se.
0: Són xifres, evidentment i efectivament, alarmants. I, de fet, amb allò que deies, amb això que deies al principi de què passa amb les pantalles, ja fa un any i mig de les primeres mesures que vam fer va ser centrar-nos en aquest benestar digital i, per tant, no defugim, diguem, de l'ús de les tecnologies. Les tecnologies ens acompanyen, els dispositius mòbils són eines de treball en molts casos, eines que també han de servir, per exemple, d'oci, però és veritat que hem d'acompanyar amb aquesta educació digital i proveir també d'assessorament a les famílies i a tots aquells professionals que estan doncs, més immediatament més en contacte amb els adolescents. Són persones, i els joves són persones que estan desenvolupant el seu pensament crític i, per tant, tota aquella informació que els arriba a través del telèfon mòbil, en molts casos no tenen la capacitat crítica per discernir que sí i que no. I aquí és on jo crec que tenim el risc. Vam presentar aquesta mesura de govern el 2024 precisament per abordar, aquí l'estem treballant, doncs des d'entitats com Pares Lliures, no? Adolescència Lliure de Mòbils, que és una iniciativa de pares i mares que creuen i totalment i compartim aquesta necessitat de posar segons quins dispositius, aquests telèfons intel·ligents, en mans d'un nen de 12 anys pel simple fet
1: és un horror.
0: De que acaba l'escola i comença l'institut, automàticament se'ls dona el mòbil. Això és veritat que les famílies doncs, també se senten condicionades pel que passa al seu entorn i, per tant, ha de ser una tasca conjunta. Ho estem treballant amb la Societat Catalana de Pediatria, amb Sant Joan de Déu, amb moltes entitats, col·legi de psicòlegs, també oftalmòlegs. Vull dir, té un impacte no només sobre la salut mental, sobre la salut visual, sobre la capacitat de concentració d'aquests infants que ha disminuït perquè és evident que el to d'un mestre a l'aula és més avorrit, entre cometes, enteneu-me que totes aquelles
1: clar,
0: imatges
1: TikTok,
0: i algoritmes que
1: canvien
0: ràpidament el cervell.
1: En el mestre no li pots passar la pantalla, no el pots moure a la pantalla.
0: Exacte. I això és veritat que els mestres ens alerten també d'aquesta disminució de la capacitat de concentració que tenen els nens i les nenes de les aules.
1: Doncs l'Ajuntament de Barcelona que posa remei o intenta de posar-hi remei a la solitud, la volguda i la no volguda de joves, de persones de tota condició i tota edat, però també de gent gran. Escoltàvem fa un moment la presidenta d'ADET que deia el teatre és terapèutic. Per tant, vagin al teatre, vostès vagin al teatre, consumeixin cultura, la cultura és terapèutica. I si vostè se sent sol o sola en algun moment, té serveis socials, té l'Ajuntament de Barcelona, el de la seva ciutat, el de Barcelona, el d'Esplugues, el de Tarragona, el de Girona, el de Lleida, de Cervera, de Berga, de Manresa, de qualsevol poble de Catalunya, perquè li tendeixin una mà i l'ajudin. Marta Villanueva, regidora de Salut, Ajuntament de Barcelona, gràcies per ser-hi.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Això és La Ciutat, amb Robert Calvo.
3: Descubre el encanto de Chequia recorriendo el país en coche a tu aire y déjate sorprender por pueblos encantadores, castillos de cuento, balnearios y exquisita gastronomía. ¿Buscas desconexión? Sumérgete en la naturaleza de sus parques nacionales. Chequia te espera. Más información en visitchequia.com.
4: ¿Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren? En avió? O en cotxe amb la finestra abaixada. Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge a la ciutat i a Gente Viajera Catalunya. Amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Turisme d'Alemanya i Futuroscope Experiences, la teva imaginació serà el teu únic límit.
2: Onda Cero, la teva ràdio.
1: L'home que acaba d'entrar a l'estudi d'Onda Cero Catalunya a la Rambla de Barcelona, me l'imagino ahir a la tarda dient vaya tela, no? Sí. Víctor Lozano Nieto, què tal, com estàs?
5: Què tal, bon dia, sí, vaya tela i ahir a la tarda i avui perquè...

0: Tothom encara en parla, de la roda de premsa de Florentino.
1: Florentino és l'home del dia, no?
0: Sí, sí, la veritat és que va ser una roda de premsa sorpresa, perquè la va anunciar a les 4 de la tarda per les 6 i ningú no s'esperava doncs, que aparegués un personatge...
1: Feia, no sé si ho recordo bé, però Joan Gaspar no feia una mica això de fer una roda de premsa per anunciar que feia una roda de premsa?
0: Sí, sí, sí. Bueno, ell ho van anunciar mitjançant un comunicat, però el que ningú s'esperava és que hi hagués aquella posada en escena tan cutre, perdoneu-me l'expressió, però allà sol, en ple de papers, mirant el mòbil, amb el ditet d'índex, passant fotos, buscant captures, una cosa una miqueta esperpèntica, tot plegat per dir que convocava eleccions a les quals es presentarà ell, perquè va dir que es presentarà, però a les quals pràcticament no es podrà presentar ningú més que no sigui ell, perquè es necessiten, sí, recordem, va canviar els estatuts per perpetuar-se el càrrec, es necessita ser soci del Madrid durant els últims 20 anys.
1: I bueno, ganó les eleccions, diu, ja, però si no se presenta nadie.
0: Clar, és que no es presenta ningú, necessites ser 20 anys d'antiguitat de soci, que això sí que és fàcil trobar-ho, però clar, has d'avalar la teva candidatura amb patrimoni personal que suposa el 15% del pressupost del club, és a dir, has de tenir al banc quasi 200 milions d'euros,
1: clar,
0: és a dir,
1: és que...
0: pràcticament impossible, però clar, ell es va deixar anar, fins i tot en principi hi havia un límit

0: de nou va acusar el club blaugrana doncs d'això, de corrupció, etc, pel cas Negreira.
1: Nos hemos encontrado también en el camino este último pues con un hecho que es terrible, ¿no? Con nuestra independencia hace poco nos hemos enterado, hace 3 años, que también nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que no hay precedente en la historia del fútbol mundial, que es el mayor escándalo de la historia, un caso que no se ha resuelto y que todavía colea. Es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en una competición con la Liga. Han durado, parece ser que 2 décadas pagando, pero es que esta tercera última década sin pagar son los mismos árbitros. Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso por el bien del fútbol mundial como el que es el caso llamado caso Negreira.
0: El Barça ja ha emès un comunicat dient que està estudiant emprendre accions legals contra Florentino Pérez per acusar-lo de corrupció esportiva i d'haver-li robat fins a 7 lligues, diu Florentino Pérez. La veritat és que, resumim, perquè més o menys tothom ja sap el que va dir, constants atacs a la premsa, periodistes, molt
2: això
0: victimisme...
2: Molt, tu convoques molt... a la premsa perquè t'escoltin i els ataques.
0: Els ataques, molt de narcisisme, molt, zero autocrítica, recordem que el club ve d'estar 2 anys en blanc, després del fitxatge d'Mbappé, el darulls que hi ha hagut al vestidor, els problemes, etc. Però em quedo també amb 2 bestieses de clar tarannà masclista que jo crec que delaten el personatge. Així es referia a una periodista de l'ABC que el va criticar.
1: Miren el Post Periódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, pues lo anuncio aquí que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC por honrar a mi padre.
0: És a dir, pel fet de ser dona, doncs, qüestiona si sap o no sap de futbol. Et dic una cosa, jo conec dones que saben molt més de futbol
2: que
0: molts dels paniaguados, palmeros i mamadors que té al voltant i que tot li diuen que és meravellós. Però es va superar.
2: Ah, sí?
0: Sí. Així va donar el torn de pregunta a un altre periodista.
2: A veure.
1: Estaria aquí tota la tarda perquè me lo estoy pasando muy bien.
3: Una pregunta, presidente.
1: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
4: ¿Qué tal? Lola Hernández, de Fox.
1: Fox, ahí no llego.
0: A ver, esa niña de ahí, que también tiene derecho a hablar. Que vosotros sois muy feos, se refería a tú y a mí, ¿eh?
2: Sí, segurament. Però vull dir que això és propi d'una roda de premsa de... No diré quina època, però vaja, un altre moment d'Espanya.
0: Però sí. A vegades jo havia de mirar si realment havia
2: mirat el calendari,
0: si havia agafat un DeLorean de Regreso al Futuro i estava al meu costat Marty McFly i estàvem a 1965, 70, posa-li l'any que la caulis. Molt esperpèntic.
2: Jo penso que ara mateix una persona que sigui aficionada, simpatitzant o seguidora del Forofa, del Real Madrid, pot fins i tot sentir vergonya d'aquest moment, no?
0: Jo crec que això no és... no té res a veure amb els colors ni amb el futbol. Jo crec que hi ha coses que no es poden permetre i que realment doncs, fan que qualsevol persona que senti una miqueta el que és el ser bona persona no pot aprovar.
2: Com es deia en el Twitter antic, retweet doesn't mean... Endorsement, vol dir que tu repiulis una piulada, no vol dir que la comparteixis.
0: Que la comparteixis. El cert és que jo vaig veure un Florentino realment tocat, bastant, bueno, molt superat per la situació, molt desquiciat, molt perdut, jo crec que, i és el que més em sorprèn, que ningú del seu entorn més proper... per suposat, seva família, però assessors i tal, que no t'exposis això. Clar, ara entenem per què fa 11 anys que no fa una roda de premsa. L'última roda de premsa va ser el 2015. La resta han estat aparicions, assemblees, llegint un paper allà amb aquella mena d'homilia de la parròquia del poble, però no hi ha hagut cap mena de roda de premsa.
2: Qualsevol organització, política o no política, que no ofereixi explicacions a la ciutadania, ja no a la premsa, a la ciutadania, nosaltres som el canal, doncs ja l'he de fer sospitar a vostè.
0: I de veritat que no ho dic perquè sigui el president del Madrid, vull dir, si aquesta roda de premsa la fa el president, perquè jo he criticat molt a la porta alguns termes que ha fet servir i alguns comportaments, però és que el que vam viure ahir va ser absolutament surrealista,
2: doncs mirin,
0: i esperpèntic.
2: Això és un tastet. A partir de 3:45, dins del Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo, tota la resta. Víctor, gràcies, que vagi bé.
0: Adéu.
2: De seguida tornem.
5: És la 1 de la tarda, mediodia, en Canàries.
6: Notícies en Onda Cero.
5: Buenas tardes. Apenas 17 minutos ha durado la reunión que...

0: tratamiento.
1: Claro, son 25.000 euros, no es tanto. Usted igual se lo gasta en la reforma del baño. Gracias, que vaya bien, Elena, Laura. Que vaya
2: Muchísimas
1: bien.
2: Gracias. Gracias, hasta luego.
3: Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Robert Calvo.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
1: Vostè, el cap de setmana passat, potser no va fer res, va estar al sofà de casa, està bé això també, estar al sofà de casa sense fer res. Mentrestant, hi havia una sèrie de joves que feien coses. A vegades es diu, els joves no fan res per la societat. Sí que ho fan. Aquest cap de setmana, Barcelona ha estat la capital europea del talent digital. La ciutat comtal ha marcat múscul exhibint la gran capacitat creativa dels joves barcelonins i ho ha fet amb un objectiu, trobar solucions per afrontar el repte climàtic del futur en aquesta ciutat i el món sencer.
7: Així és, tot això s'ha materialitzat a l'Interhack Barcelona, una hackató, és a dir, una marató digital que durant el cap de setmana ha concentrat fins a 300 alumnes de les quatre universitats públiques de Barcelona, és a dir, la UAB, la UB, la UPC i la Universitat Pompeu Fabra, uns estudiants que s'han reunit al Parc Tecnològic de Barcelona Activa a Nou Barris per trobar solucions per afrontar el repte climàtic del futur a Barcelona. Equips formats per entre 3 i 5 estudiants de diferents disciplines s'han concentrat durant 36 hores per desenvolupar projectes en àmbits com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o l'automatització. Una veritable marató per fomentar el treball en equip i crear solucions innovadores.
1: Humbert Ruiz, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
1: Ell és el director de Talent Digital de Barcelona Activa, empresa municipal de Barcelona, i per tant la persona ideal perquè ens ho expliqui. I llavors perquè diguin, Humbert, que els joves no fan coses interessants, no?
8: I tant. Va ser una demostració de que el talent jove de Barcelona, el talent digital de Barcelona, no té límits. Quan troba l'espai, la confiança i els reptes, són capaços de juntar-se, de compartir, col·laborar i superar tots els reptes que se'ls hi posi per davant, no? En aquest cas eren reptes climàtics vinculats tots a tecnologia i va ser increïble veure'ls treballar aquestes 36 hores.
7: Uh-huh. I què és el que van fer, Humbert, aquests 300 estudiants?
8: Doncs mira, hi havia tres reptes que els proposaven tres empreses diferents, un d'ells Estrella Damm, l'altre la farmacèutica Inipsa i l'altre l'empresa de xips Qualcomm. Llavors, de l'empresa de xips, el que van proporcionar uns Arduinos, que són, per qui no ho sabia, uns petits ordinadors, i a partir d'aquí, i reutilitzant maquinària antiga, antigues càmeres web, sensors que són antics, doncs ells havien de construir solucions que puguin servir per l'urbanisme de Barcelona i l'adaptació al pla clima i a les condicions climàtiques que estem tenint cada cop més extremes, no? I una de les solucions que vam fer pues, era un safe helmet, que era com un casc de bicicleta amb una càmera i una sèrie de sensors per ajudar-te a circular per Barcelona, per exemple, no? El repte d'Estrella Damm era com contribuïa des de l'empresa amb la seva responsabilitat medioambiental i corporativa i de sostenibilitat a l'hora de decidir les rutes que han de fer els repartidors i com carreguen totes les càrregues que han de portar des de l'empresa pues, a tots els punts de distribució, que sabeu que és una empresa que arriba a tot arreu fins a l'últim poble de Catalunya, no? Sí, sí. I com des de la tecnologia, com poden ajudar ells a optimitzar-ho i que aquesta activitat pues, tingui menys impacte en el medi ambient, no? I per últim, l'empresa Inips

0: que, per qui no ho sàpiga, és un laboratori químic d'aquí de Catalunya, de Lliçà de Vall, que és la segona distribuïdora mundial d'anestèsia dental, que es diu Aviat. Doncs el seu repte també estava vinculat a la seva activitat i com podem fer que el seu producte químic local, com optimitzar tota la seva xarxa de ventes també per intentar que l'impacte ambiental de tots els moviments i de tota la mobilitat que genera sigui inferior.
1: De debò que
2: Déu
1: això
2: n'hi do,
1: ho han
2: eh?
1: pensat
2: Sí, sí.
1: joves, és a dir, quan es diu els joves no fan res de profit, perdonin, això
0: Sí.
1: ho han pensat una sèrie de joves durant un cap de setmana que podrien estar tirats a la Bartola, no? No, no, ho han pensat ells.
0: Exacte.
1: A mi em sembla molt interessant, per la part que em, vull dir, per la part que em toca com a ciutadà, aquí els meus companys del programa saben que sóc una mica pesat amb aquest tema, que és el tema del casc amb càmeres. Vull dir, guanyarem
0: Sí.
1: amb seguretat viària, no, Barcelona, si això s'implantés?
0: Aquesta solució, de fet, hauríem de convidar a la persona que la va crear perquè
1: Home.
0: no sé si heu vist les fotos, però va sortir amb un prototip fet que ja amb forma de casc, però fet amb elements reutilitzables que van trobar, que en aquest cas eren cartrons, però que amb l'Arduino, amb aquest mini ordenador que va proporcionar Qualcomm, funcionava perfectament, no? I ja teníem el primer prototip. Aquest va ser la solució que va premiar en aquest cas l'empresa Qualcomm. I és un prototip que ja funcionava. Vull dir que d'aquí a crear una empresa hi ha un pas important, no? Però que, vull dir, en 36 hores, aquests joves estudiants van ser capaços de crear un
1: És que és
0: prototip que funcionava.
1: meravellós,
0: I
1: és increïble.
0: aquesta és això que us dic, l'interès que posaven els estudiants a l'hora de venir a preguntar a les empreses, no? Jo estava allà amb les empreses, no? Mentre els joves desenvolupaven els reptes i estaven tot l'equip tècnic de les empreses a disposició dels estudiants, no? I no us imagineu la d'idees que s'emporten aquestes empreses que han
2: I tant.
0: sortit durant
1: Clar,
0: aquests
1: clar.
0: 3
1: Ara els han
0: dies.
1: de contractar. Ara els han de
0: Els joves
1: contractar.
0: s'emporten uns premis, però les empreses s'enduen
1: Clar.
0: moltes idees que ens ho deien, no se m'hagués acudit mai. I és una bona idea, no? Després l'hem de desenvolupar i ja
1: Bueno,
0: veurem
1: ja
0: com ho
1: veurem
0: fem,
1: com ho
0: però
1: fem, sí. I tant, i
0: no
1: tant.
0: se'ns hagués acudit mai.
2: Humbert, aquests estudiants dels que estem parlant es van organitzar amb equips d'entre 3 i 5 persones, entre 3 i 5 joves, de disciplines diferents. Suposo que això permet que el talent es complementi, no?
0: Sí, sempre penseu que aquest model de hackató, no? D'aquesta marató de creació i de tecnologia, pues, normalment atrau molt perfil tecnològic. Però després aquesta idea s'ha de vendre, perquè al final de la hackató sempre t'enfrontes a un jurat i evidentment, l'has de desenvolupar com a idea, no? No només la solució tècnica, sinó com resols el problema i com expliques bé aquesta cosa. Llavors, hi havia també molts estudiants d'empresarials, hi havia també alguns estudiants que venien fins i tot d'humanitats, no? Que cada cop amb les tecnologies, sempre ho diem, no? La tecnologia al final, si no és al servei de les persones, no serveix de res, no? I a vegades aquesta visió que tenen també els estudiants d'humanitats és molt necessària en aquests entorns. Per tant, com més multidisciplinar l'equip, més original, més creativa
2: Clar.
0: i més avançaven en aquesta idea. I en tancar tot el cercle, no? Aquest que us dic, que la tecnologia al final ha de servir per a resoldre problemes que tenim els humans, la humanitat,
1: No per posar-nos-els,
0: les
1: eh?
0: persones. Exacte. Sí.
1: El futur passarà per moltes coses, no sé per quines, vull dir, les que jo pugui veure, endavant. Però les que vinguin després que això no hi sigui, que no hi siguem els que estem aquí, doncs jo m'imagino, Albert, sí, Humbert, que
0: Humbert.
1: alguna d'aquestes coses que ja ara s'està gestant, en el futur esdevindrà normalitat. És a dir, que, no sé, el 2070, tothom en aquesta ciutat, la de Barcelona, qualsevol altra del món, anirà amb un casc que ja portarà, no sé, quantes coses incorporades, no?
0: Sí, bueno, és que realment no sabem ni què portarem d'aquí uns anys.
1: No, clar.
0: Ningú es podia imaginar que aniríem avui en dia amb uns rellotges que són uns ordinadors,
1: Sí,
0: amb
1: sí.
0: unes ulleres, no?, que ja les veus pel carrer, que cada vegada estan més normalitzades. La veritat és que cada cop avança més la tecnologia, avança més ràpid. El que sí que ens correspon a tots nosaltres és sobretot que sigui una tecnologia amb un ús responsable i amb un compromís ètic que estigui feta de manera que sigui ètica i responsable, no? Aquesta, jo crec que és el nostre full de ruta, ha de ser sempre, no? Aquest, de l'ús ètic i responsable de la tecnologia. A partir d'aquí, el que ens trobarem

0: Ningú ho sap.
1: No ho sap ningú, no? I cada vegada és més accelerat, això. Ho veiem, la intel·ligència artificial, al final el que ha fet és posar-li un punt més d'acceleració a tot, o de sensació d'acceleració.
0: Un punt no, eh? Jo crec que un punt o dos, eh?
2: Un puntàs. Sí, sí. A moda de reflexió, Humbert, quan parlem de talent, és inevitable pensar en la fuga de talent que encara hi ha a Espanya. Joves que sobresurten en el seu camp, però que marxen a treballar fora perquè allà troben una millor remuneració i més recursos per desenvolupar els seus projectes. El gran repte del país segueix sent retenir el talent i per això fan falta recursos, no?
1: Sí, evidentment. I és feina de tots, del sector empresarial, del sector públic. Aquesta activitat, aquesta experiència, aquesta hackató va en aquest sentit, no? Al final és juntar el talent, juntar l'empresa i que nosaltres, des de l'administració pública, des de Barcelona Activa i l'Ajuntament, pues posem aquest pol de talent digital que tenim aquí al Parc de Nou Barris al servei de que es trobi tot això.
0: Bueno, és que digui una cosa, Humbert,
1: deixa'm
0: que digui una cosa, i això, perquè jo en moltes ocasions aquí a la ràdio he fet coses amb Barcelona Activa. Barcelona Activa és una empresa municipal que hi ha a Barcelona que vostè no se l'acaba, és espaterrant. És a dir, vostè té una idea, no sap com donar-li la volta, no sap si tindrà el finançament. Vostè va allà i li diuen, l'ajudarem. Va, tirem endavant, que això pot ser profitós, sí. O no, guiem-lo per un altre cantó, però el guiaran. I això, al final, per la sortida de tants projectes que hi ha gent que té molt talent en aquest món, és meravellós.
1: Sí, la veritat és que és un orgull treballar en una empresa que nosaltres sempre ho diem, no? Al final ens dediquem a millorar la vida de les persones, ja sigui des del punt de vista de la petita i mitjana empresa, des del punt de vista dels emprenedors i des del punt de vista de la formació i de tots els serveis d'ocupació, no? Aquesta és la nostra raó de ser, la nostra missió, no?, com a agència municipal.
0: I l'Humbert Ruiz és el director de Talent Digital de Barcelona Activa, que ens ha acompanyat avui i ens ho ha explicat. Humbert, jo vull veure el casc i el nano el vull tenir aquí a l'estudi assegut, eh? Vull dir,
2: és el tindrem, va, ho hem de moure, va, ho hem de moure.
1: Busquem i el portarem i publicarem la foto a les xarxes de
0: sí.
1: Onda Cero.
0: L'equip de producció d'aquest programa ja ens posem a treballar amb tot plegat. Gràcies, que vagi bé, adeu-siau.
1: Molt bé, moltes gràcies.
3: La ciutat, amb Robert Calvo.
0: Avui estem preguntant, ja que tenim ara la persona que vindrà ara mateix, no se l'esperen, vostè, si no es dediqués al que s'està dedicant de feina, vull dir, a què s'hagués dedicat o a què li hagués agradat, no, Gerard? Tu, si
2: sí.
0: No fossis periodista?
2: Aviam, a mi m'agrada molt la música, a mi sempre m'hauria agradat ser músic, dominar d'alguna cosa, sí que vaig fer percussió, vaig fer bateria, però no m'ha donat per fer-ho, però bé.
0: A veure què diu la gent, va.
4: Hola, buenas tardes.
0: Hola, guapa.
4: Pues yo cuando era pequeña quería ser maestra. Tenía yo mucha afición, pero luego no fui maestra. Me hubiera gustado, sí. Bueno, pues buenas tardes.
2: Bona vocació.
5: Bon dia, amics. La meva professió frustrada va ser dedicar-me a la investigació.
0: Ah, veus?
5: Vaig estar durant un temps en un laboratori d'investigació farmacèutica, però la inestabilitat, la situació de crisi que es va plantejar, van fer que optés per fer oposicions. I diem que vaig trobar la segona vocació, l'ensenyament. Sempre s'ha de lluitar, però hi ha vegades que has de saber reconèixer que allò no és per tu.
0: Ah, és veritat, a vegades dius això.
2: Mira, una oient que volia ser mestre i l'altra que ho ha estat.
0: Ah, no? Veus? Sí. És veritat, ben vist. Vostè potser volia ser astronauta i no ho ha estat, però clar, és que ser astronauta és una mica difícil. Els nens els diuen, vols ser astronauta? I dius, però no li digues això al pobre xaval.
2: Doncs posa't a estudiar, noi.
0: Sí, és una mica difícil. Jo, com el Gerard deia, que has estat músic, jo hagués estat el cantant de la teva orquestra.
2: Músic o actor, o home, tu cantant. Sí,
0: jo m'hagués... Però cantant d'orquestra, fixa't, no cantant allò en plan Bisbal, no. No, jo, el Bisbal va sortir d'Orquestes Pressiones.
2: Tu ets de fer versions, Robert.
0: Clar, jo soc d'embalat. Jo soc artista d'embalat. Si no, perruquer. És el meu somni.
2: Ah, mira.
0: Quan no em dedico al periodisme, no muntaré una perruqueria, ho dic sempre. Perquè la meva mare em diu, per què no ho has fet mai de perruquer? Jo la tanyeixo, la tallo, la pinto, tot.
2: No sabia que tenies traça amb les tisores i el tint.
0: La meva mare s'estalvia una pasta en perruqueria amb mi. Sí. Ja li dic, quan em pagaràs aquesta vegada? Diu, ja ho veurem.
2: Ja t'ho ha pagat, jo crec, després de molts anys de cuidar-te.
0: No m'ha de pagar res, jo li he de pagar a ella moltes coses. La 1:28, ara descobrim una dona que té una professió singular.
3: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
0: Avui us presentem una història d'una persona que està estudiant. Molt bé, fins aquí molt bé. Està estudiant una cosa que no sé si té gaire sortida laboral avui en dia. Potser per alguna cosa puntual sí, però en general, ara li preguntarem a ella, perquè és una dona que

0: podríem dir que és una romàntica d'un ofici que està en clara davallada. Ella vol ser pastora.
1: Abuelito, dime tú, que es amigo son los que hoy voy yo. Abuelito, dime tú, porque yo en la nube voy y me volví.
0: Se'n recorden de la Heidi? Se'n recorden d'ella, que estava amb l'abuelito a la muntanya amb la Clara i amb el Pedro? El Pedro era el cabré, el pastor, i ella l'ajudava, li feia les tasques de partener. En aquest cas, el qual presentem avui, ella és la protagonista. Per tant, diguéssim que la dona s'ha empoderat per ser ella la pastora. És la Laura Bonet. Laura, bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, Robert.
0: La Laura Bonet, que ens atén a aquesta hora, des de quin punt del Pirineu català?
2: Mira, sóc a Vilamur, al Pallars Sobirà.
0: Molt bé, molt bé, Vilamur. És un lloc que m'encanta, mi. Aquella zona és estupenda. No sé si teniu, diguéssim, temperatura suficient per anar brigadets encara allà dalt.
2: Bueno, mira, ara perquè estic al sol, però avui ja feia bastant fred com si estigués tornant a nevar.
0: Ah, sí?
2: Han baixat una mica temperatures, sí.
0: Ostres, sí. Ostres, tu, per tant, podem veure un floc de neu potser encara al llarg del dia a la muntanya. Bé, la Laura és una dona que està allà, precisament, no és d'allà, no és originària d'allà, però resideix allà temporalment perquè estudia. El que estudies, Laura?
2: Doncs mira, estic estudiant a l'Escola de Pastors i Pastores de Catalunya per aprendre a ser pastora.
0: I això jo desconeixia fins que em van explicar el teu cas que existia. Aquesta escola, diguéssim, dona mana, o sigui, depèn d'un organisme públic.
2: Mira, és una associació que es diu Rurbans i ja fa 18 anys que estan fent l'escola. Estan ubicats a Rialp, les oficines. Uh-huh. Però bueno, ara mateix les classes les fem a Enviny, que és un poble del damunt de Sort.
0: Clar, entenc que les classes són totalment pràctiques o hi ha una part de, diguéssim, que s'ha d'estudiar d'algun llibre, això?
2: Fem una barreja. Tres cops l'any pugem aquí al Pallars a fer classes més teòriques, tot i que també hi ha parts pràctiques. I després estem 4 mesos fent pràctiques a projectes doncs, de pastura. Que pot ser arreu del territori.
0: Ah, tot Catalunya, eh?
2: Sí, sí, fins i tot també podria ser França en alguns casos, i també s'està estudiant l'opció de poder anar a Aragó, al País Basc, a diverses bandes.
0: Podem dir que els pastors i les pastores també tenen beques Erasmus i Sèneca, no?, d'alguna manera. Poden anar a altres, sí, altres indrets de l'Estat o de la resta d'Europa. Està interessant això. A França també doncs, tenen molta tradició, diguéssim, de pasturatge, perquè bueno, tenen moltes cabres, moltes vaques, molta llet, no? Vull dir que no sé exactament la part pràctica de la teva carrera o del teu grau, en què consisteix? Vull dir, què has de fer?
2: Doncs mira, se centra en que vagis a un projecte, el que tu vulguis, perquè pot ser doncs, el que dèiem, no? Com pot ser ovella, pot ser cabra, pot ser vaca, fins i tot pot ser cavall. I llavors és viure el dia a dia de l'explotació, que se li diu. Llavors poden incloure tasques doncs, des de cuidar el ramat, uh-huh. aprendre a manejar el ramat, a mantenir la finca, a pasturar, a munyir, a aprendre una mica de veterinària.
0: T'he de dir que a mi la part del munyir segurament seria la que pitjor se'm dona, perquè ha de ser difícil, eh? La tècnica ha de ser difícil.
2: És difícil, és difícil.
0: Perquè, clar, no sé, vull dir que un es pensa que li toca allà sota la vaca o la cabra i surt directament la llet, però has de fer una mica d'esforç, no? Crec.
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
2: Sí, sí, sí.
0: Munyir, diguéssim que és la cosa que ens ve primer a tots al cap d'un pastor, però un pastor ha de fer moltes coses, és a dir, ha d'estar pendent del seu ramat. Vol dir dia i nit, no, Laura?
2: Sí, sí, sí, sí. Bueno, no estàs allà les 24 hores, però sí, has de fer que el ramat estigui en bones condicions.
0: Cuidat, atès, menjar suficient i diguéssim que amb una ramaderia que no sigui intensiva, poder ser, no?
2: Exacte, sí. Sobretot l'escola està enfocada en ramaderia extensiva, que això vol dir que els animals no viuen en cap cobert. Clar. Però la realitat és que és bastant difícil de trobar. O sigui, el més comú és trobar ramaderia que se li diu semi-extensiva, que vol dir que els animals dormen a corral durant l'hivern i la resta del dia el passen fora i hi ha casos que a l'estiu també dormen fora.
0: Clar, a vegades, si vostè, que ens escolta des d'una zona urbana, se n'ha anat a llocs de muntanya, com per exemple allà al Pallars o altres indrets del Pirineu català,

0: haurà vist, els de ciutat això els hi flipa, que és que van pel mig de la carretera i surt una vaca, dius, ja és que estàs a pagès, vull dir, estàs a la muntanya, diguéssim, i això és sorprenent perquè les vaques o altres animals estan durant el dia, l'estiu sobretot, pasturant, al mig de la vida humana.
1: Exactament.
0: El primer cop que tu t'enfrontes a un animal, quan és? Abans que
1: la meva
0: res,
1: vida?
0: Sí, a la teva vida.
1: Doncs mira, els meus avis materns eren pagesos, eren masovers al Lluçanès i va ser el meu primer contacte.
0: Ah, els seus avis eren els masovers. Bé, els explicaré una història que té a veure, que ens connecta la Laura i a mi. Ja veurem per què, és ben curiós. Els seus avis eren masovers tota la vida en una casa de pagès.
1: Exacte.
0: I la història de la Laura té una part de romanticisme, tot i que no vol que es romantitzi, jo crec, però té una part de romanticisme que és que ho fa, això que fa la Laura, que els estem explicant, ho fa gairebé per justícia familiar. Els seus avis eren masovers a una casa, com diu, del Lluçanès, que és la comarca que està al costat del Berguedà.
1: La meva.
0: Quan vaig parlar amb la Laura per tancar aquesta entrevista, vam estar parlant i en un moment de la conversa li vaig dir, però tu no ets del Pallars, no? Em va dir, no. Jo soc de Barna, i li vaig dir, no, tu no ets de Barcelona. D'on ets tu? I em va dir, bueno, originàriament d'un poble del Berguedà. I li vaig dir, del Berguedà? Quin poble? I em va dir, Laura?
1: Gironella.
0: Oh, quina casualitat. Dos de Gironella que es troben sense saber-ho. La Laura, la família de la Laura és de Gironella, jo sóc de Gironella, i ens hem trobat aquí a la ràdio. Mira, quines coses, Allà, a la zona del Berguedà, si vostès la coneixen, el Berguedà i Cerdanya, evidentment, també Osona, aquelles comarques de la Catalunya central, el Lluçanès, hi ha molta tradició de cases de pagès, de masoveria, i els seus avis eren masovers. Fins que, Laura, què va passar amb els teus avis?
1: Doncs que ens van fer fora el 2003.
0: Per què els van fer fora de la casa on treballàveu?
1: Tenien un contracte vitalici de masoveria, que això vol dir que podien viure allà de per vida, però la propietària va decidir que es volia quedar a la casa de pagès. Llavors vam entrar en judicis i el vam perdre, i vam haver de marxar.
0: I us en vau anar a viure a on, en aquell moment, a Gironella? Tu has viscut a Barcelona un temps, no em vas dir?
1: No, o sigui, jo sempre he viscut a Barcelona, però sí, els meus avis vivien aquí a Merlès, a Lluçanès,
0: sí,
1: i la meva àvia paterna sí que era de Gironella.
0: Veus?
1: Llavors, els meus avis... Bueno, el meu avi va morir un any abans que ens fessin fora, i la meva àvia materna, amb el meu retiet, el meu tiet avi, que era pastor, els hi vam trobar un pis a Navàs, que és al Bages.
0: Al Bages, sí.
1: Vam repartir tot el mobiliari, el bestiar, per diversos indrets.
0: Molt bé. És a dir, vau haver de refer la vostra vida quan us pensàveu ja que tota la vida transcorreria en aquesta masia del Lluçanès. I a partir d'aquí la Laura diu, jo m'he quedat amb l'espina del fet que la meva família anés tota per aquest camí i de cop i volta se'ns tronca el nostre futur, diguéssim, o la nostra manera de viure, i hem de canviar la cosa. I no sé si en el futur la Laura es planteja fer el mateix que feia la seva família, tornar a l'essència.
1: Exactament, sí, és una mica la idea. Jo això soc de Barcelona, però bueno, amb aquest context familiar, no?
0: Sí.
1: I havent perdut el vincle amb l'àmbit rural, això quan tenia 15 anys, fa 3 anys vaig decidir tornar una mica a les arrels i vaig anar a viure a Gironella. I ara que fa 3 anys que sóc allà, em vaig animar a apuntar-me a l'escola.
0: I ara, Laura, ens tocarà un dia trobar-nos a Gironella i posar-nos cara, perquè ens hem conegut ara a través de la ràdio, però ara hem de compartir un sopar, com a mínim un sopar,
1: Exacte.
0: La Laura, que en el futur a què es dedicarà quan tingui el títol allà signat? Què vols fer tu en el futur?
1: Doncs mira, segur, mirar de tornar a viure a pagès i tenir el meu bestiar i tenir, bueno...
0: Ser la teva pròpia empresària, no?
1: Sí, d'autoconsum.
0: Ah, molt,
1: no?
0: Bé, molt bé.
1: Però sí que hi ha una altra part que m'interessa molt, que es coneix poc, que és tot el tema de silvopastura, que se li diu, que és pasturar per zones boscoses.
0: Uh-huh.
1: Bueno, és fer gestió forestal amb animals.
0: És a dir, una mica

0: La transhumància, no?
1: La transhumància, una mica, però la transhumància és un recorregut des de, no, des de casa teva fins a les muntanyes,
0: sí,
1: o viceversa, per fer un canvi de, doncs això, d'estacional, no? Per poder tenir les condicions necessàries per pasturar. I, en canvi, la silvopastura té més a veure amb poder caminar pels, pels boscos per netejar-los.
0: Ja, ja. Mira,
1: sí, no...
0: és a dir, gestió forestal, no?, d'alguna manera?
1: Sí. La transhumància és un trasllat.
0: Sí, ho entenc.
1: En canvi, la silvopastura és una manera de pasturar.
0: Mira, fa unes hores, aquí a la ràdio, al programa La Brúixola, amb la Lola Sorribas, vam tenir el conseller Ordeig, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, del Govern de la Generalitat, Òscar Ordeig, que deia: amb les actuacions adequades podrem reduir fins a un 80% la propagació del foc. Per tant, actuacions adequades és que el bestiar, que ho ha fet tota la vida, cuidi també dels boscos, no?
1: Exactament. Sí, i un gran problema que tenim dels incendis no només és el canvi climàtic, sinó la pèrdua que hem tingut de les pastures i el poc suport que hi ha als ramaders per fer-ho.
0: Doncs és molt important que oficis com aquest, el de ramader, que cuida un ramat i que va pels boscos, que els neteja, que fa aquesta tasca que és impagable i que no fa ningú més, segueixin existint. Perquè avui el que venim a reivindicar al cap i a la fi aquí... a part del llegat familiar de la Laura Bonet i de la seva voluntat de ser pastora, venim a reivindicar també un model de país, que és el model en el qual els animals també contribueixen a la nostra vida diària, i a la nostra salut, i al nostre dia a dia, vaja, i que els posem en valor. Aquests animals, que no només són els de companyia que hi ha a les cases de Catalunya, sinó són els que hi ha a les granges, a les intensives i no intensives, i a les quadres i als boscos catalans, que fan molt de servei. Aprofito que ja que hem mencionat la transhumància per recomanar un llibre d'un col·lega periodista que durant molts anys, dues dècades, va estar aquí a la casa, al programa Gente Viajera, que és Jordi Bastard, que ha escrit un llibre que es diu Els camins de la transhumància, 20 itineraris de senderisme amb històries i costums, que és això que venim a defensar, els costums d'un país. Gràcies, Laura, per haver-nos atès. Ha estat molt emocionant. Ens trobem a Gironella, no?
1: Home, i tant.
0: Que vagi bé, adéu-siau.
1: Gràcies a tu.
2: A Onda Cero Catalunya... La ciutat, amb Robert Calvo.
0: Ai, quina alegria aquesta hora poder celebrar que tenim aquí el programa en David Cervelló, espanyol. David, bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, content d'estar amb vosaltres.
0: Molt feliç que estiguis aquí. En David Cervelló, que és l'home que, de matinada... Mira, jo intervinc a la nit de ràdio a les dues de la matinada aproximadament del dimarts al dimecres, no?, entre la 1:30 i les dues, i després sí. En David se'n va ja a la porta del quiosc. Diu, marxo que me'n vaig a la porta del quiosc. I allà s'està tota la matinada, dius, hi ha un paio allà, un taquirot, no? I no, ja té les revistes.
3: Sí, ja les tinc aquí, ja les tinc aquí.
4: Fa
3: a
4: de boaier els quioscos,
0: totalment,
4: eh?
0: Totalment, els hi haurà la persiana perquè el senyor no l'hagi d'aixecar.
3: De Miguel Boaier, sí. Doncs comencem, sí, començo d'hora, començo un pront,
0: molt
3: que
0: bé.
3: És la que surt abans. Destaco que té un obsequio coleccionable, adelgaza sí. Segons tu edat.
0: Ah, mira, està bé. Què vol dir que, segons el número d'anys que tinguis, has de primar-te més o menys?
4: D'una manera o altra,
0: ah,
4: no?
0: Ah, molt bé, està bé.
3: Exactament,
0: està bé.
3: Sí. O que està ja més difícil.
0: I a sota hi ha un altre col·leccionable,
4: no? El cinturó d'Orió, hi ha una edat que ja no te'l treus, saps?
3: Ja no te'l treus.
4: Les lorcilles.
0: Sí, estic veient que a sota hi ha un altre col·leccionable, no, David?
3: Colesterol, todo lo que debes saber.
0: Molt
3: fantàstic.
0: Bé, fantàstic. O sigui, la pronto a la vegada que t'informa de les celebritats,
3: sí.
0: T'informa de la salut. Està molt bé. Mira, és una bona combinació que podríem fer amb bones mans algun dia, no? Celebritats i salut.
3: És que el cor és salut, també.
0: Sí,
3: no?
0: Sí, clar, sí,
3: mai
0: m'he dit.
3: Cor, vull dir,
0: qui hi ha la portada de pronto? A veure.
3: Fabiola, lo deja todo para cuidar a su hijo Quique.
0: Que és el fill que té amb Bertín Osborne.
3: Con Bertín estamos Quique, que bueno, yo por Quique hago lo que sea, ¿eh? Bueno, es ella la que deja todo, pero...
4: És el que el Bertín li buscava els cabells.
0: No.
4: Ah, aquest no és. Eh?
0: Aquest el té amb una altra dona.
4: Ah, vaja.
3: La del pelo és otra.
0: Aquesta és nova. La del pelo és de fa 2 anys. La Fabiola, el nen ja ho tenia, no sé...
4: Ja fa 2 anys de lo del...
0: Sí, home, sí.
4: El juego d'espies aquell que va fer.
0: Sí. La Fabiola, el nen, el Quique deu tenir 17 o 15 anys aproximadament. És adolescent.
3: Bastant.
0: I és un nen que, diguéssim, té diversitat funcional.
4: Ah, vale.
3: Sí. Doncs això, tenim més notícies. Bueno, està bé que Fabiola se la vagi, es vagi valorant tot el que fa. Sí, i sí. Tenim més imatges que no sempre coincideixen amb el que parlen. Per exemple, Jesús Vázquez, he necesitado terapia para dejar el alcohol, i posen una imatge d'ell somrient. Vull dir, a vegades no acaben de trobar...
0: Que important que una persona tan influent com...
3: Això sí.
0: Ell sí que és influent. Sí. Jesús Vázquez és influent perquè al final molta gent l'escolta i el segueix, no? I sobretot gent potser... Doncs de la nostra edat, David, els que estem entre 40 i 60, diguem-ho així. Perquè gent té 60. Llavors, l'altre dia jo parlava amb un amic que m'explicava el mateix, em deia, Robert, fa 4 mesos que no veig. I dic, ah, que bé, no? I em diu, és que no ens n'adonem i diem que no prenem alcohol. Quan et diuen al metge, vostè pren alcohol socialment, ja, però socialment a quin nivell? Llavors, socialment vol dir que divendres, dissabte i diumenge sempre prens alcohol. Per tant, ets alcohòlic. No passa res, ets alcohòlic.
4: Sí.
0: Evidentment, llavors hi ha un nivell d'alcoholisme molt elevat.
4: Que l'alcoholisme és allò cada dia, però tampoc és necessari.
0: Sí. Molt bé que el Jesús digui això. Ha necessitat teràpia perquè la teràpia és important per qualsevol cosa de la vida.
3: Sí, absolutament, i per això estan els professionals, totalment. També tenim fotos exclusives, Patricia Pardo i Cristian Gálvez, muy cariñosos con sus hijos.
0: Molt bé, quants en tenen? Bueno,
3: aquí surten 800 persones, sí, que suposo que
0: tenen,
3: no tots
0: un,
3: són
0: dos,
3: fills.
0: Tres, però... com a mínim. I a darrere surt un senyor que no sé si és fill seu, també.
3: Sí, bueno, però, igual passava per ahir, però l'han adoptat, també.
0: N'hi ha un
3: també,
0: altre en un cotxet, o sigui, un, dos, tres, quatre fills.
3: Sí,
0: que deuen ser de matrimoni.
4: Bon nano Cristian Gálvez, vam parlar amb ell, no sé si recordes,
0: el Sant Jordi.
4: El dia de Sant Jordi i tal, i molt,
0: molt
4: bé.
0: Molt
4: em va sorprendre positivament.
0: I també hi ha la... Fantàstic. Com li dieu vosaltres, la, aquesta de la... Bueno, Loca Academia de Policia, no? Li posàvem aquí?
3: Sí, això. Sí.
4: Home!
3: Ah, no.
4: Bueno,
0: Top Gun, això.
4: Maverick!
3: Leonor. A més, mira, just quan fa 40 anys de l'estrena de la primera de Top Gun.
0: Ah, veus? Mira.
3: Sí. Avui la reestrenen als cinemes, la 1 i la 2, perquè
0: que
3: fa 40 anys de l'estrena, sí, de Top Gun, amb Leonor. Diu, Leonor, sus fotos más impactantes en un caza de guerra. I què és el que no veiem?
0: El caza de guerra.
4: La foto impactante en el caza de guerra.
3: Sí.
0: Però va vestida, bueno, va vestida això de, sí, de guerrera, de militar.
3: Escolta, fa goig.
4: Sí,
3: a més, amb aquests tratjos que veus que duen moltes carmanyoles i moltes històries
0: molta
3: a sobre. Eh?
0: Sí.
3: Molta cantimplora.
0: Ella deu veure una cantimplora i una carmanyola i diu, en esto comen, no?
3: Perquè, clar, sí, home, clar. Sí.
0: Pobreta, la fan vestir
3: així. Aquí deu portar racions per passar 3 mesos, home. Lots, de tot, eh?
4: Per si perds amb el caza, que puguis subsistir.
0: Dins de que, evidentment, és una senyora que té un nivell de vida molt, molt bo, molt elevat, però personalment penso que aquesta nena deu, o noia deu dir quan vaig als actes públics em vesteixen com una senyora de 70, i quan no vaig als actes públics som una militar que no em ve de gust vestir-me, no ho sé. Al final li ha tocat això.
4: Sembla una nina, no?
3: Sí.
4: Leonor piloto de caza.
3: Sí, senyor.
4: Leonor princesa.
0: Sí. Podríem, sí, no tenir idees de Gerard, que te la trauran, i una empresa de fabricació de nines te la robarà. Seguim amb David.
3: Sí, bueno, anem a Ola, que tenim Marta Sánchez.
0: Home,
3: Marta Sánchez,
0: perdona, una cosa.
3: Sí.
0: Marta Sánchez, ho convindràs amb mi, està igual que quan van a cantar les tropes l'any 1992 al Golfo, que els hi cantava allò Soldados del amor.
3: Sí, totalment. A veure, Jesús Vázquez i Marta Sánchez serien els nous Jordi Hurtado, diguem-ne, d'aquella generació.
0: He de dir que
3: 60.
0: Fins i tot Jesús Vázquez té un punt que ja se li nota més l'edat, tot i que podria passar per 45. Ara, Marta Sánchez, què s'ha fet?
3: No.
4: Bueno, clar, la màgia del bisturí, no?
0: Clar, també... Sí, però molt ben fet aquest bisturí, eh? Perquè podria haver arribat al nivell aquell del llavi salxitxa, però no ho ha fet.
4: Està a punt, eh? Ja, està a punt.
3: Vols dir que salxitxeja ja una mica?
4: Una miqueta,
3: ja
4: punt,
0: eh? Sí. Però els pòmuls els té molt naturals, per exemple. No teniu una arruga, esclar, ni una.
3: No. Surt amb diferent gent, no?, diguem-ne, en aquesta festa. En una està Mario Vaquerizo, que semblaria una pel·lícula de Halloween.
0: Sí.
3: La carbassa i els... Sí. Podria ser... Esto es Halloween. Bueno, igual la van fer llavors i ara hem vist les fotos, no ho sé. En qualsevol cas, doncs, apareix amb tota la gent que s'estima, i això sempre és bonic. Una noche llena de amigos, sorpresas y estilo.
0: 60 anys.
3: 5 estrelles, bueno, sí.
0: Sí, 60 anys que fa la Marta Sánchez, felicitats, per cert. Una dona que es veu que és molt facileta de portar, eh? Molt maca... bueno, simpàtica i fàcil, diuen. Sí. Però que està més jove ara...
4: Dit
0: que...
4: des de la ironia? O...
0: Home, per favor, clar. Sí, no? Sí. Ella que es veu més jove ara que quan cantava Olé, Olé. Quan cantava Olé, Olé, tu ara busques una imatge de Marta Sánchez de Olé, Olé i sembla la seva àvia, clar.
3: Sí, és com l'actriu que fa d'Scali a Expediente X.
0: Això mateix, la...
3: Que semblava més gran en els primers capítols que l'última temporada. Gillian Anderson, que l'última... La darrera temporada estava més jove que la primera. Bueno, coses de l'edat. També tenim Paula Echevarría i David Bustamante, Unos padres orgullosos en la graduación de Daniel.
0: Que això sí que em fa sentir vell, David. Alerta, eh?
3: No, clar.
0: De esta mujer... M'encanta aquesta cançó que és de Miguel Gallardo, i que... Bueno, ja explicaré coses a Miquel Gallardo, més endavant. Dic que em fa sentir vell, perquè, clar, si la filla del Bustamante... escolta això, Gerard. Si la filla del Bustamante, que el vam conèixer nosaltres ja, ja s'ha graduat, vol dir que som molt vells.
4: No, home, clar. Sí.
3: Sí, home, això és matemàtiques de càlcul 1, no? Sí. Vull dir, és allò que...
0: Gràcies, David, gràcies.
4: Càlcul simple.
3: Sí. No, vull dir, d'això, ja haga càlculos, eh? Sí, sí. Vagi imaginant això ells. com... No, és espectacular. En fi, això és el que podem dir, però bueno, sempre és bonic, com a mínim, de veure que guarden una relació suficientment cordial com perquè la nena pugui veure els seus pares en aquest acte, eh? Sí, sí. O sigui que em sembla bonic i que està molt, molt interessant. Bueno, anem amb més coses, que tenim l'emoció de Gemma Ruiz en la comunió de su hijo Juan.
0: Molt bé.
3: Y Carlos Baute nos invita a la primera comunión de su hijo Marcus. Aquí costa saber quién es Marcus, quién es Carlos Baute. Sí. Y cuatro hermanos y una emotiva celebración. Son tots clònics.
4: No, sembla fet per IA, eh? Aquest... posa'm la cara de Carlos Baute a cada nen.
0: Si vostès compren o van al quiosc a veure la revista Hola, en la fotografia de Carlos Baute és el nen que està al seu costat. O sigui, el Marcus no. El Marcus és el que està, el té ell abraçat. Però al costat hi ha aquest nen, aquest noi ja, que no ha estat reconegut per ell fins que ha tingut 20 anys. Diu, és que no el queria reconèixer. Dius, veure, però si és igual que tu...
3: A veure, un moment. No el reconeixeria ell, no, perquè al carrer el reconeixien.
0: Tothom
3: el
0: reconeixia.
3: Pel carrer el paraven i deien, tu eres Carlos Baute? I dic, no, jo soy el no reconocido. Diu, pues yo te reconozco. Sí, saps què vull dir?
4: Aquí no farien falta proves de paternitat.
0: Seguim amb 10 minuts.
3: No, mare meva. Paul, Daniela, quina fotografia més maca, se la veu feliç a la nena, que això és l'únic important. Eh?
0: Sí, sí.
3: Diu, la pareja que se lleva de maravilla no posava en público desde hace 4 años. S'entén junts. No?
0: Clar,
3: jo suposo que alguna foto s'hauran fet. No?
0: T'he de dir que, mira, a mi m'agrada molt una cosa d'aquesta parella i de qualsevol parella, que al final tu pots acabar o matant-te o no matant-te. Entengui'm el sentit matant-se, no volia dir aquesta paraula, la retiro. Però vull dir, sí, pots acabar a males amb la teva parella, però tens un fill en comú i has de fer tot el possible perquè aquella persona no pateixi el més mínim. I no fer-la patir. Demostrar-li amor, encara que no els tingueu entre vosaltres, com mínim, respecte. I aquesta foto que posa en portada 10 minuts és de respecte.
3: També et dic que el col·legi on ha fet el batxillerat doncs, té una promo fabulosa, eh? Amb la portada de 10 minuts.
0: Sí, clar. Col·legio Stola.
3: Bueno, sí, bueno. També, exactament. Molt bé, vayan pasando por caja.
0: Sí, sí.
3: El Modena Cid, Gerardo, me valora i me respeta. I tenim el codi de barres, també. Ho dic per informació
0: bé. Qui és Gerardo? Sí, Gerardo, la seva parella, clar.
3: La seva parella.
4: Sí, home.
3: Sí. Bueno, és que David, Cristian, per una banda, sí. Gerardo, molt bé.
0: El Gerard fa un moment ha dit, Cristian Gálvez, un noi molt maco.
4: Almenys amb el tracte que
0: no
4: jo vaig tenir.
0: El mateix,
4: no
0: el Modena Cid.
4: Els intríngulis de...
0: No opina el mateix al Modena Cid, però clar, cadascú a casa seva se sap les coses. Anem amb Paco Arango, que és notícia.
3: Paco Arango, que ja comença a estar granadet, també. Su boda solidària, atenció, com Begoña Aguilera.
0: Què vol dir solidària?
4: Solidària per qui?
0: Per ella.
4: Bueno, i per quina causa?
0: Sí.
3: Ho fa per una bona causa.
0: Clar. Li deu donar els papers a ella o alguna cosa? No sé. És que no sé.
3: Sí. No ho sé.
0: Potser és que hi havia... Escolta'm, hi havia un... Com es diu això que passa per missa? El cepillo. Hi havia un cepillo i llavors passava un cepillo i per la Cruz Roja, per no sé...
4: Marca la X de la Iglesia.
0: Sí. No ho sé, potser sí.
3: Sí, senyor. Igual donen tot, ara com que s'ho queda a Hisenda, si no, els donatius de la boda...
0: I al costat de Paco Arango hi ha la noia que la setmana passada vam fer un comentari que no tornarem a fer, oi, David?
3: D'acord, no. Julia Janeiro. Julia Janeiro.
0: Sí. No farem el comentari que s'espera del David, perquè...
3: No.
0: Es posa en forma, diu, no?
3: No cal destacar res de l'anatomia de Julia Janeiro, perquè parla per si sola. Se pone en forma en el gym para su reto televisivo.
0: Molt bé. És que farà això del desafió amb el Roberto Leal.
4: Això és el que va fer la Victòria Federica, no?
0: Ah, efectivament.
3: Aquí ja tothom passa pel desafió.
4: El millor de cada casa va aquell programa, eh?
3: Sí, sí. En fi, sí. Anem amb setmana, la batalla de Kate per haver...

0: su cáncer. Por primera vez conocemos la rutina diaria de una princesa, qué come, qué ejercicio hace, qué horarios cumple, para seguir con su recuperación.
1: Molt bé. Recordem, vagi per davant, que el càncer no és una batalla que es guanya o es perd, és una malaltia que es cura o no es cura i que tot depèn de la ciència.
0: De la ciència, de la investigació.
1: Ah, exacte,
0: no és per un esforç que hagis fet, és per la tipologia de tumor que tinguis.
2: I del moment en què l'agafis, perquè si quan se't localitza ja està molt avançat, per molta ciència i molta lluita que hi hagi.
0: I molt esforç, exactament. En fi, també tenim exclusiva, continua la preocupació per Tita Thyssen. Estem preocupats per la Tita, això és una cosa...
1: Estem preocupats per la Tita, sí.
0: Sí, això a mi et vas fent gran, bueno, és igual. Borja viaja d'urgència tras un contratiempo. Bueno,
1: a veure, hem de recordar, jo no vull posar el dit a la nafra, però en el seu dia, aquestes noies deuen tenir ara 19 anys, no? Por ahí. Es va dir que elles, que són filles de Tita Thyssen, i el Borja també és fill de la Tita Thyssen, Carmen Thyssen, que elles havien estat filles fruit de la inseminació per part de...
0: El seu propi fill, sí. O sigui, la petita Tita...
2: Ai, podria que ser
0: de
2: la...
0: Bueno, en fi, és igual. Sí.
1: De la Tita, del fill de la Tita.
0: Del fill de mare meva. Bueno, també tenim Paula Echevarría i David Bustamante, nos padres orgullosos de su hija. I passem de padres orgullosos de su hija a Isabel Pantoja i su hija. Todos los detalles de su reconciliación.
1: Oh, una cosa. Avui quin dia és, David?
0: Avui és 13 de mayo.
1: Home, doncs la Pantoja...
0: En el mig de ràdio m'has cantat meravellosament bé.
1: Es 13 de mayo, no hi ha copla que la Pantoja canti amb més ímpetu que 13 de mayo, que canta allò de «Ay, 13 de mayo, cuando me encontré contigo». Això cantava la Piquer, i llavors va cantar

0: a ella. Vull dir que un record avui per aquesta cobla magnífica que vostès, si no l'han escoltat, quan acabi el programa, busquen vostès a YouTube.
1: L'havies de treure a passejar, Robert. Ahir ho vas dir a la redacció i avui...
0: 13 de mayo és una escopla... Mira, tenen vostès, si els agrada la Pantoja, dic, si els agrada, tenen un concert al Palau de la Música Catalana de Barcelona que està al YouTube, que poden veure, i posen 13 de mayo, Isabel Pantoja, Sinfonia de la Copla, amb una orquestra sinfònica al darrere, i canta, que és un content, allò. La Pantoja tindrà moltes coses, però canta molt bé. Acabem, David.
2: Amb lectures. Marta López, que aquesta sí que és clònica des de fa 300 anys.
1: Marta López està millor que quan va participar a Gran Hermano.
0: Això, a Gran Hermano 2, a l'any 2001.
1: Sí, sí.
0: Fa 25 anys que la veiem.
2: Està més jove que fa 25 anys. Sí, o sigui, quan feia el Gran Hermano 1 no havia nascut Alejandro.
0: Sí.
2: Perquè tenim Marta López i Alejandro, Luna de Miel d'Ensueño en Maldives.
0: Molt bé.
2: Doncs això.
1: Aquí també hi ha hagut bisturia, per això, però...
0: És penses, eh?
1: Sí.
2: És possible. Bisturi
0: sí que n'hi ha hagut. Dic, en aquesta portada no hi ha massa retoc, jo crec.
1: Ah.
0: Ella és així.

0: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Després de la vaga massiva de docents d'ahir a tot Catalunya, aquest matí les protestes han continuat al Baix Llobregat i al Penedès amb talls de carreteres i manifestacions. Uns crits que no hauran arribat fins a les oïdes de Salvador Illa, de viatge oficial a Califòrnia. Tot i això, el president de la Generalitat continua estenent la mà als sindicats educatius, però per desplegar l'acord i les inversions, que segons Illa no tenen comparació possible.
2: I el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous en una reunió, anticipem aconteixements.
1: Si hi ha marge per millorar aquest acord, tal com exigeixen USTEC o el sindicat de professors de secundària, Illa ha preferit guardar silenci.

0: Mentrestant, cita important aquesta tarda al Parlament on hi compareixeran la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per explicar què feien dues agents del cos en una assemblea docent. Bona tarda, Ricard Jiménez.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, una qüestió que ha aixecat molta polseguera entre els sindicats educatius i entre els partits polítics. Junts, Esquerra, Comuns i CUP reclamen la dimissió de Trapero. Fins ara, el govern ha fet costat als comandaments policials, tot i obrir la porta a investigar si la infiltració en aquesta assemblea era proporcional.
0: 9 dels veïns afectats per una explosió de gas en un pis del Poblenou de Barcelona han passat la nit en habitatges d'emergència de l'Ajuntament. Ana Utiel, bona tarda.
2: Bona tarda. La resta han dormit a casa de familiars o amics. Tots ells encara trigaran uns dies a poder tornar a casa, ja que els serveis bàsics de llum i aigua van quedar molt afectats per les flames. Mentrestant, els dos ferits greus, una mare i el seu fill, continuen ingressats al Vall d'Hebron.
0: El 95% de la societat considera que els menors estan desprotegits a internet.
2: Segons una enquesta presentada en la primera trobada sobre drets digitals que s'està celebrant a Barcelona, la gran majoria de la ciutadania defensa mesures com ara el control parental i l'edat mínima obligatòria per accedir a les xarxes socials. Des del govern espanyol, un dels impulsors d'aquest esdeveniment, la secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Maria González Veracruz, remarca que la seguretat digital dels joves ha de ser una prioritat i reitera la necessitat dels drets digitals.
3: Un 69% de la ciutadania considera que tendría que haber más derechos digitales. Y esto nos lleva a afirmar que todavía son demasiado desconocidos los derechos digitales.
2: L'estudi apunta que una àmplia majoria també creu que la participació a internet hauria d'anar lligada a la identificació obligatòria.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi.
0: El Barça camí dels 100 punts i l'Espanyol busca una victòria per salvar la categoria.
4: Sí, són dos objectius ben diferents pels dos equips catalans que tenen avui partit de la 36a jornada de primera divisió. Els de Hansi Flick ja han fet el més important, aixecar la Lliga, i ara buscaran una victòria més per acostar-se a l'emblemàtica xifra de 100 punts. S'enfrontaran avui l'Alavés a Mendizorroza. D'altra banda, l'Espanyol de Manolo González, que continua sense guanyar en tot el 2026, rebrà l'Atlètic Club a les 7 de la tarda amb l'objectiu d'aconseguir un triomf que l'allunyi de la zona de descens a segona divisió.
0: I la previsió del temps ens la porta el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Avui al terç oriental i al nord de Catalunya tenim el cel ennuvolat o intervals de núvols. A la meitat sud, cel poc ennuvolat. Esperam ruixats al terç oriental que podrien anar amb tempesta. També precipitacions al Pirineu que podrien ser en forma de neu per damunt dels 1.800 metres. Avui les temperatures es mantenen sense canvis o baixen, quedant-se les màximes als 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida, 21 a Barcelona i 20 a Girona. Demà dijous, a la meitat nord continuarà el cel ennuvolat i a la meitat sud intervals de núvols amb probables

0: possibles nevades al Pirineu per damunt dels 1.400 metres. Així mateix, les temperatures diurnes seguiran baixant a la meitat oriental i es mantindran amb poques variacions a la resta. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos. 3:05 de la tarda. Dani Sánchez, al control tècnic.
2: Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren? En avió? O en cotxe amb la finestra baixada? Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge als programes La Ciutat i Gente Viajera Catalunya, amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Còrsega, Turisme d'Alemanya, Futuroscope Experiences. La teva imaginació serà el teu únic límit.
3: Onda Cero, la teva ràdio. Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: Ho dèiem en portada, el conflicte entre el govern i el sector educatiu segueix sense resoldre. S'ha fet evident durant la segona jornada de vaga de docents i per les paraules també del president de la Generalitat. Des de Califòrnia, Salvador Illa manté el pols als sindicats majoritaris. Els escoltarà, però, Ricard, no per reobrir les negociacions.
4: Sí, les protestes dels professors catalans s'han colat entre l'agenda de reunions que Illa té programades amb grans empreses de Silicon Valley. El president es troba en ple viatge institucional per atraure inversions a companyies tecnològiques californianes, però durant una atenció als mitjans ha assegurat que la mà del govern està estesa només perquè USTEC i la resta de sindicats contraris s'assumin al pacte tancat amb Comissions Obreres i la UGT.
5: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
4: Així tanca la porta a renegociar les condicions d'aquest pacte que preveu una inversió de 2.000 milions d'euros en 2 anys per millorar les condicions laborals i educatives dels docents. De fet, emplaça els sindicats a parlar durant la reunió convocada demà pel Departament d'Educació. D'aquesta manera, Illa segueix la línia traçada aquest dimarts per la portaveu Silvia Paneque, que apel·lava al principi de realitat perquè els sindicats entenguessin l'acord amb Comissions Obreres i la UGT com un punt de partida.
1: Mentrestant, continuen les protestes dels sindicats educatius amb les primeres vagues per territoris d'aquesta tongada del mes de maig. Avui ha estat el torn del Baix Llobregat i el Penedès amb una participació del 17% segons el Departament d'Educació. De moment, els sindicats convocants no han donat, Anna, encara dades de seguiment.
6: A primera hora del matí, sobre les 7, un grup gran de docents han tallat la B23 a Sant Joan d'Espí durant gairebé 2 hores, una acció que ha comportat moments de tensió entre alguns motoristes i els docents. Després, cap a les 9, alguns manifestants també han tallat la carretera nacional 340 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits.
1: I enmig d'aquest conflicte ja són més d'un miler els centres educatius adherits al manifest per no fer colònies ni sortides al curs vinent.
6: Els serveis territorials amb més adhesions són els de Girona, amb més de 200 centres, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Lleida i el Consorci d'Educació de Barcelona. Es tracta d'una mesura de pressió per forçar el Departament d'Educació a aprovar millores estructurals en tot el sistema educatiu públic. El Departament considera paradoxal aquesta forma de protesta, tenint en compte que s'ha pactat una compensació econòmica per a aquestes activitats.
1: Els docents han elevat també el to de les seves queixes per la polèmica presència de 2 Mossos d'Esquadra en assemblees educatives que preparaven la vaga. Avui, a partir de 4:45 de la tarda, en una estona, tindrem més respostes sobre aquest operatiu perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la Policia Catalana, Josep Lluís Trapero, compareixen al Parlament per donar explicacions. El govern dona suport a tots dos, mentre que bona part de l'art parlamentari, Ricard, reclama la dimissió de Trapero.
4: Sí, Esquerra, Comuns, CUP i Junts demanen el cessament del cap de la policia com a màxim responsable de les actuacions que duen a terme els Mossos. De fet, des del govern neguen cap ingerència política en la infiltració a l'assemblea educativa i asseguren que respon a qüestions operatives al marge de les decisions de la consellera Parlon. Sigui com sigui, les explicacions del govern són insuficients pels partits de l'oposició que han impulsat aquesta compareixença conjunta per esclarir els fets i descobrir si es tracta d'una infiltració puntual o si és una estratègia habitual del govern. De ser així, Esquerra, Comuns i CUP podrien sumar-se junts i demanar també la dimissió de la responsable d'Interior. A més, el terratrèmol polític podria acabar afectant les negociacions als pressupostos de la Generalitat. Per ara, però, tant Esquerra com els Comuns desvinculen una cosa de l'altra.
1: I mentrestant, els sindicats dels Mossos tanquen files amb la Comissaria General d'Informació i defensen la presència d'agents en assemblees docents per monitoritzar possibles mobilitzacions

0: o talls de carretera. Asseguren que és una pràctica habitual prevista dins les funcions policials i neguen que es pugui parlar d'infiltracions. Joan Valentí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. El sindicat majoritari SAPMEFEPOL insisteix que la presència de Mossos de paisà en assemblees educatives no és cap novetat ni tampoc una actuació il·legal. Defensen que la policia té l'obligació de preveure possibles alteracions de l'ordre públic, com ara talls de carreteres o mobilitzacions que puguin afectar tercers, i remarquen que aquestes actuacions estan emparades per la normativa vigent.
2: La presència de la policia en assemblees o en moviments socials no és una cosa que sigui nova. Històricament s'ha realitzat. Nosaltres tenim una responsabilitat, no les deixem de complir per impopulars que puguin semblar.
1: Així ho explicava a la brúixola d'Onda Cero Catalunya el secretari general del sindicat, Pere García. A més, rebutja que els agents s'infiltressin fent-se passar per docents i denuncia que el cos està sent utilitzat enmig de la confrontació política. El sindicat també recorda que si algú considera que s'han vulnerat drets fonamentals, haurà de ser la justícia qui ho determini.
0: Gràcies, Joan. Però els conflictes a l'aula, a les aules, no s'acaben aquí, ja ho saben. La Generalitat està fent tot el possible perquè el català continuï sent la llengua vehicular en escoles i instituts. De fet, el govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el seu model lingüístic en detriment d'impartir un 25% de les classes en castellà, tal com ja han avalat el TCJC o el Suprem.
3: El Tribunal Superior de Justícia a Catalunya va establir aquesta mesura responent a denúncies de famílies que no veuen amb bons ulls que els seus fills s'eduquin amb el català com a única llengua principal. Tot i que la Generalitat ha aprovat diverses normes per evitar l'ús de percentatges, el TSJC ha mantingut l'aplicació del 25% del castellà en algunes escoles. De fet, fa poques setmanes el Tribunal Català va tombar parcialment part del decret impulsat pel govern d'Esquerra Republicana l'any 2022, amb el qual volien blindar el català a les aules. Davant d'aquest entramat jurídic, el cas s'ha elevat a instàncies del Tribunal Constitucional, que tindrà la darrera paraula. Doncs en aquest context, el conseller de Política Lingüística Xavier Vila confia que el TC avalarà el seu posicionament.
4: Pel que fa a futures evolucions dels contenciosos judicials, no entrarem en especulacions sobre escenaris futurs. Estem convençuts de la solidesa de la jurídica del model. Creiem que és un model constitucional que està i que serà avalat pel Tribunal Constitucional, que ha reconegut el català com a centre de gravetat lingüístic del sistema educatiu de Catalunya des de fa molts anys.
3: En el torn dels grups durant la comissió del Parlament, Junts, Esquerra, Comuns i CUP exigeixen un pla B en cas que la sentència sigui contrària al model d'escola catalana. D'altra banda, el PP i Vox s'han situat al costat del TSJC i han defensat un model on cap alumne vegi vulnerat els seus drets en cas de voler comunicar-se en castellà.
0: Nou dels veïns afectats per una explosió de gas en un pis del Poblenou de Barcelona han passat la nit en habitatges d'emergència de l'Ajuntament.
5: La resta han dormit a casa de familiars o amics. Tots ells encara trigaran uns dies a poder tornar a casa seva. Tot i que l'edifici no va patir danys estructurals, els serveis bàsics de llum i aigua van quedar molt afectats per les flames. Un dels veïns denunciava als micròfons d'Onda Cero el mal estat de l'edifici on viuen.
6: I ha passat el que tenia que passar, perquè jo portava molt de temps dient aquí passarà alguna cosa, perquè no hi ha res, no hi ha seguro, no hi ha extintors, no hi ha sortides d'emergència, no hi ha res.
5: Mentrestant, els dos ferits greus, una mare i el seu fill, continuen ingressats al Vall d'Hebron.
0: Més coses, l'episodi de tempestes intenses, que en alguns punts va caure en forma de calamarsa, s'ha tancat sense incidències destacades. La tarda de dimarts, els bombers van haver de fer una cinquantena de sortides, sobretot per petites inundacions i branques caigudes. Ens en parla la Montse Valls. Montse, bona tarda.
7: Bona tarda. I el 112, per la seva banda, va gestionar prop d'un centenar d'incidents, principalment al litoral i al prelitoral. Entre les afectacions més remarcables, trobem que Montserrat va haver-hi una esllavissada que va obligar a tallar la B-112 entre l'Aeri i Collbató, atrapant dos vehicles. Les tres persones afectades van poder ser evacuades sense lesions. A més, encara a Montserrat, s'ha tancat el camí de la Santa Cova per desperfectes i en els propers dies, diuen, s'iniciaran inspeccions tècniques per avaluar l'estat del camí i definir les actuacions necessàries. Un altre dels punts on la pedregada es va fer notar amb força va ser a la província de Lleida. Diverses finques de fruiters d'almenys 8 municipis de Ponent han denunciat que han patit danys. A diferència dels episodis anteriors, que van ser molt localitzats, en aquesta ocasió la pedregada ha afectat diferents municipis.
0: Música. gairebé 3:15 de la tarda, el 95% de la societat considera que els menors estan desprotegits a internet i aprova mesures com ara el control parental i l'edat mínima obligatòria per accedir a les xarxes socials. És el resultat de la primera enquesta sobre els drets digitals que es presenta a Barcelona. Ferran Cuixart, bona tarda.
8: Bona tarda. Sí, una enquesta realitzada pel govern espanyol, Fundació La Caixa, la Universitat de Barcelona i Fundació Hermes. En aquesta es posa de manifest que una àmplia majoria, un 71%, creu que la participació a internet hauria d'anar lligada a la identificació obligatòria. L'informe constata també que un 69% considera insuficient la protecció actual dels drets digitals i demanen una regulació per garantir més seguretat i evitar així l'assetjament i les difamacions per llei. Maria González Veracruz, secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial d'Espanya, remarca també que la seguretat digital dels joves ha de ser, diu, una prioritat.
9: Estamos protegiéndonos, tenemos un escudo democrático, porque estamos hablando de democracia, porque evidencia también que la ciudadanía está muy preocupada por nuestros menores. Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad.
8: L'enquesta també determina que una àmplia majoria demana també que s'hauria d'estar protegit de manera legal la llibertat d'expressió. Es tracta d'unes jornades, recordem, que s'allargaran fins demà i que compten amb debats i ponències amb una mirada internacional per posar el focus a la defensa i seguretat dels drets digitals.
0: Gairebé una de cada quatre persones de Barcelona assegura que se sent sola sovint o de tant en tant. És una dada que preocupa, sobretot perquè la soledat ja no afecta només la gent gran, sinó també infants i joves. Davant d'aquesta realitat, l'Ajuntament de Barcelona ha impulsat un pacte de ciutat amb l'horitzó 2030 per implicar administracions, entitats, empreses i ciutadania en la lluita contra la soledat no volguda. Roger Mateu, bona tarda.
10: Bona tarda. L'Ajuntament alerta que més de 5.000 persones viuen en situació de soledat crònica i que 9 de cada 10 ciutadans consideren que és un problema social. A més, preocupa especialment l'augment dels casos entre infants i adolescents, amb nivells de soledat cada vegada més elevats, vinculats també a l'ús de les pantalles i a la manca d'eines per gestionar el malestar emocional. En declaracions a la ciutat d'Onda Cero, la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, assegura que les anomenades soledats invisibles entre joves són un dels principals reptes del pacte.
11: Malauradament, cada vegada ens trobem més infants i més joves que pateixen aquesta soledat i, a més, que la pateixen també i que s'aborda, diguem, des del punt de vista de l'accés a la tecnologia. I, per tant, aquí volem treballar també aquest benestar digital.
10: El pacte també preveu impulsar projectes intergeneracionals, reforçar el paper de les entitats socials i promoure espais culturals i comunitaris com a eines per combatre l'aïllament. Tot plegat en un context en què la pandèmia va agreujar els problemes de salut mental i la sensació de solitud entre la població jove.
0: Més coses, la Generalitat vol retornar el deute que té amb els veïns de l'Alt Maresme i la Selva Marítima enllestint l'ampliació de l'Hospital de Calella el 2031.
5: L'Hospital Sant Jaume de Calella és el centre de referència per 127.000 persones. Els ajuntaments dels municipis que l'envolten fa anys que reclamen aquesta ampliació, anunciada inicialment el 2020. Doncs avui, 6 anys després, el govern ha anunciat que invertirà 82 milions d'euros per reformar les 3 plantes de l'edifici per doblar la capacitat assistencial. Marc Buch és l'alcalde de Calella.
12: Com un país que creu doncs, en el dret a la salut i en l'estat del benestar, ens toca tenir unes instal·lacions sanitàries i uns hospitals de primera divisió. I actualment doncs, tots sabeu que no el tenim de primera divisió, però d'aquí uns anys doncs, ho serà.
5: El primer pas és ara la redacció del projecte que hauria d'estar enllestit durant el segon trimestre de l'any que ve.
0: Les obres de rehabilitació del Pont del Petroli de Badalona començaran la primera setmana de juny i s'allargaran fins a la tardor.
5: Així ho ha anunciat l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, que no ha pogut concretar si els treballs acabaran a l'octubre o al novembre. El batlle ha avançat que les obres provocaran l'ocupació de part de la platja i del passeig marítim durant la temporada d'estiu, a més d'altres molèsties.
13: Sabrem que hi haurà soroll, sabrem que hi haurà moviment i afectacions temporals, però també crec amb sinceritat que la immensa majoria de veïns entenen perfectament aquesta molèsties i perquè tots tenim un objectiu molt clar i molt reclamat en els darrers anys i és recuperar definitivament aquest gran símbol de ciutat.
5: La rehabilitació del pont del Petroli tindrà un cost de 4 milions d'euros. L'estructura recuperarà la imatge original de la passera, mentre que el tram final es canviarà el disseny per un en forma circular i s'instal·larà un sistema d'il·luminació innovador.
0: Anem ara cap a la Catalunya Interior. La Generalitat reforçarà el servei de bus entre Berga i Barcelona per respondre a l'augment de demanda dels últims anys, i és que el corredor Montse registra 450.000 usuaris anuals.
7: El Departament de Territori crearà 4 noves expedicions d'anada i tornada en dies feiners i una de retorn els diumenges i festius, a més d'ampliar calendaris i consolidar serveis de reforç. Unes millores que s'implementaran esglaonadament a partir de demà. Sílvia Paniquer, consellera de Territori.
14: I crec molt sincerament que, de la mateixa manera que he dit, que l'equilibri territorial passa per tenir habitatge i per tenir bones comunicacions, avui fem un pas endavant. Hem de continuar treballant, de ben segur que hi haurà demandes que hem de continuar treballant, però des del govern una de les prioritats que tenim és millorar la mobilitat a Catalunya.
7: El pla inclou millores al corredor Solsona-Cardona-Manresa i forma part del segon pla de xoc per reforçar la xarxa interurbana amb una inversió global de 21,5 milions d'euros i més de 10.000 expedicions addicionals.
0: Alguns apunts a la crònica de successos. Un home ha resultat ferit en l'incendi de la cuina d'un habitatge de Torredembarra aquest matí.
5: El SEM l'ha traslladat al CAP en estat menys greu. Els bombers, per la seva banda, han activat 6 dotacions i quan han arribat al lloc dels fets ja s'havia fet una primera extinció amb un extintor. L'incendi ha afectat un pis de la primera planta d'un bloc de 4 nivells.
0: Els Mossos han localitzat un vehicle d'alta gamma amb diversos fusells d'assalt a l'interior que uns individus haurien abandonat després de fugir d'un control policial a l'AP7 a Borrassà, a l'Alt Empordà.
5: Els fets haurien passat aquesta matinada. El cotxe ha escapat del control i els seus ocupants l'han abandonat poc després en direcció sud per pujar a un altre vehicle i fugir. Quan la policia ha localitzat i ha escorcollat el cotxe abandonat, hi han trobat les armes. Els Mossos han obert una investigació per intentar esbrinar-ne l'origen i quin destí tenien.
0: La policia catalana també s'ha investigat el tiroteig que ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda al barri barceloní de la Mina.
5: La policia busca els responsables després que se sentissin diverses detonacions al carrer Saturn. No hi ha ferits. Segons el periòdico, un segon incident hauria tingut lloc a Sant Adrià de Besòs, on un vehicle hauria aparegut tirotejat, tot i que la policia no ha confirmat aquesta informació.
0: I també s'està investigant l'incendi de 15 vehicles, 14 cotxes i una moto concretament, aquesta matinada a l'Eixample.
5: El foc, que podria ser intencionat, s'ha declarat cap a 4:45 de la matinada i s'ha estès ràpidament entre vehicles i un contenidor. Els focus principals s'han localitzat a Còrsega amb Sardenya, Sant Antoni Maria Claret amb La Pan i Indústria amb Marina.
15: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
16: Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren? En avió? Un cotxe amb la finestra baixada. Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge, els programes La Ciutat i Gente Viajera Catalunya, amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Còrsega, Turisme d'Alemanya, Futuroscope Experiences. La teva imaginació serà el teu únic límit.
15: Onda Cero, la teva ràdio.
0: Repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià. El Barça a pels 100 punts, com dèiem, amb 3 absències a la convocatòria.
17: Sí, amb els deures ja fets, el conjunt de Hansi Flick té ara un altre objectiu entre cella i cella pels 3 partits que resten de temporada, el de sumar els 100 punts. Per això necessita 3 victòries més de forma consecutiva, la d'avui contra l'Alavés amb Mendy Sorrotza a partir de 2:45 de la nit. En parla l'entrenador alemany Hansi Flick.
18: Por supuesto. Nuestro objetivo es conseguir los 100 puntos y para hacerlo hay que ganar cada uno de estos 3 partidos. Este es nuestro objetivo para estos 3 partidos. Hemos celebrado mucho, pero también es posible seguir jugando bien.
17: El duel d'aquesta nit, Flick ha deixat fora de la convocatòria per descans a Frenkie de Jong i també a Fermín López. A més, Rafinha està sancionat i tampoc no ha viatjat a Vitoria. Tampoc no hi és la minya mal per lesió, però sí que ha entrat al central Andreas Christensen, que ha rebut l'alta mèdica aquest mateix matí. Per part de l'Alavés, Toni Martínez, el davanter que era dubte, ha entrat a la convocatòria de Quique Sánchez Flores, a diferència de l'argentí Lucas Boyer, que continua lesionat. I també en clau Barça, la Lliga ha canviat l'horari de la penúltima jornada de la temporada d'aquest cap de setmana. Finalment, el Barça rebrà el Betis al Camp Nou aquest diumenge a 10:15 de la nit.
0: I l'Espanyol busca una victòria que l'allunyi dels problemes.
17: I avui pot ser el dia indicat, a casa, davant la seva afició i contra l'Atlètic Club, l'últim rival contra qui va guanyar. I a més, quan ara estan empatats a 39 punts amb el primer equip que baixaria, que és el Girona. El triomf d'ahir del Levante per 2-3 contra el Celta Balaïdos ha provocat que els dos equips catalans estiguin en seriosos problemes. El tècnic periquito, Manolo González, vol que els seus ho deixin tot a la gespa.
19: Bueno, has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot i donar-ho tot per guanyar i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys i s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
17: L'Espanyol Athletic Club avui a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium. A la mateixa hora, Villarreal-Sevilla a la Ceràmica i a banda de l'Alavés-Barça a 2:15 de la nit també es jugarà el Getafe-Mallorca. Ja demà, el Girona tractarà de sortir de les posicions de descens enfrontant-se a la Reial Societat a l'estadi de Montilivi en un partit que Mitchell ha catalogat com el més important de la història del conjunt blanc i vermell. També demà el Reial Madrid es veurà les cares amb l'Oviedo al Santiago Bernabéu. Aquest matí l'entrenador blanc Álvaro Arbeloa ha recolzat l'esperpèntica roda de premsa que va donar ahir el president del club, Florentino Pérez, sobretot en l'apartat del cas Negreira.
20: Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y bueno, lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número 2 del estamento arbitral ha cobrado de un club de fútbol, algo que, bueno, a todas luces, pues ni es legal ni tiene ningún tipo de sentido para todos los que formamos parte de esta competición y parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol y bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas.
17: D'altra banda, el Barça va comunicar ahir que el departament legal del club estava estudiant i analitzant detingudament les acusacions per part de Florentino Pérez i ara valorarà les properes passes a seguir.
0: Obrim la plana poliesportiva amb la 31a jornada de la Lliga CB.
17: Ahir es va disputar el primer partit d'aquesta jornada i el Baxi Manresa va aconseguir la permanència matemàtica derrotant el Girona per 74-75 al pavelló de Fontejau. Els 21 punts de Ferran Bassas permeten als de Diego Campo continuar a la màxima categoria del bàsquet estatal. Els gironins ja estaven salvats abans d'arrencar el duel. Avui es juguen dos partits més. A les 7 de la tarda, Rio Breogán, Haio Pos, Lleida. Els de Gerard Encuentra també es podrien salvar matemàticament amb un triomf i mitja hora més tard el Barça visitarà la pista del CUE, el Coviran Granada, que si no aconsegueix la victòria perdrà definitivament la categoria. En parla el blaugrana Darío Brizuela.
21: Es muy importante para nosotros, estamos luchando por esa segunda o tercera plaza que para nosotros es crucial y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente. Si pierde están descendidos y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
17: El Barça de Xavi Pascual és quart a la classificació, però amb un triomf la costaria acabar segon, la fase regular de la Lliga CB.
0: Gràcies, Víctor. Bona tarda.
17: A vosaltres, bona tarda.
0: Dos minuts i mig i arribem a les 3 de la tarda. El Sonar 2026 ja escalfa motors amb una edició que concentrarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via en un format ampliat i amb múltiples escenaris. El festival programarà més

0: Para 2026-2027.
1: Las emociones de lo cotidiano, la curva de una sonrisa.
2: Asociación de Casas Rurales de La Rioja, 30 años de historia.
3: Participa en nuestro sorteo concurso de 30 noches gratis.
1: Asca Rioja y
4: Gobierno de La Rioja.
5: Onda Cero.
6: La ciutat. De dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Miriam Frank.
7: I és que Onda Cero tenim un vincle molt especial amb vostè perquè és d'alguna manera part de nosaltres. Expliqui'ns, aquell encàrrec com va anar?
8: No sé, li vas donar voltes i zero és un número molt màgic. Tots nosaltres hem nascut d'un moment zero, que és el Big Bang, on no n'hi havia res. Zero, zero de ràdio. O sea, és com wow. I Onda Cero és com una ràdio que es comença de pam, de zero, no?
6: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.

0: La primera resposta institucional del Barça a l'esperpèntica roda de premsa que va realitzar ahir el president del Real Madrid, Florentino Pérez, en què va atacar la premsa per les crítiques a l'equip i a la seva persona, però també va reiterar que el Barça va comprar àrbitres en el cas Negreira. Aquest migdia, abans de l'Alavés-Barça d'aquesta nit a 9:45, l'actual president del club, Rafa Juste, ha estat contundent davant les acusacions del president blanc.
1: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Estan amb el departament legal, però des d'aquí sí que vull dir una cosa, que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva. I nosaltres, el que estem, tota la ficció d'aficionats culers, som molt feliços i que ningú ens traurà aquesta felicitat.
0: A la vessant esportiva, el Barça busca els 100 punts a la Lliga un cop ja ha aixecat el títol. Buscarà el triomf a Mendizorroza, sense Rafinha, sancionat ni Frenkie de Jong ni tampoc Fermín López, tots dos descartats per donar-los descans. Abans, a les 7 de la tarda, l'Espanyol tractarà d'aconseguir una victòria que l'allunyi dels problemes contra l'Atlètic Club a l'RCD Stadium. Els blanquiblaus estan empatats a 39 punts amb 5 equips més a la zona calenta de la classificació. I a la plana poliesportiva en bàsquet, avui es juguen 2 partits de la jornada 31 de la Lliga CB. A les 7 de la tarda, Rio Breogán, Jaiopos Lleida, i mitja hora més tard, el Barça visitarà la pista del CUE, el Coviran Granada, que si aconsegueix la victòria perdrà la categoria. Els de Xavi Pasqual són 4ers a la classificació, però un triomf els acostaria a acabar segons la fase regular de la Lliga CB.
2: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: L'esmorzar de pagès a Canals i Moner inclou esmorzar, passejada i tast. Es fa el 16 de maig a Sant Miquel d'Olardola des de 29 euros. I seguim amb la gincama familiar a l'Hospital del Coll de Balaguer. És una activitat per aprendre a jugar. Es fa el 16 de maig a l'Hospital del Coll de Balaguer des de 1 euro. Els Navis a la Pedrera és una activitat familiar amb visita i taller creatiu. Es fa el 16 de maig a la Pedrera amb entrades de 9 euros i mig. Per acabar, us porto el concert de Clara Pella. Presenta Nuca el 16 de maig a l'Auditori Municipal de Girona amb entrades a 22 euros.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
4: Es que no sabemos a qué atenernos con el tiempo, nos tiene contentos. Un día llueve, al día siguiente tienes 40 grados, así no sabe uno qué ponerse, no parece ni medio normal.
5: Y tampoco me parece normal que la gente tenga que cambiar todos los años de seguro para poder ahorrar. Es hora de irse a la Mutua, y es que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 915555555. 915555555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
6: Por fin.

0: con la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
1: ¿Ya tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren, en avió o en cotxe amb la finestra abaixada? Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge a la ciutat i a Gente Viajera Catalunya. Amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Turisme d'Alemanya i Futuroscope Experiences, la teva imaginació serà el teu únic límit.
2: Onda Cero, la teva ràdio.
3: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
4: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
5: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
3: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Barcelona.
6: Seguro que ya has visto por todos lados que Securitas Direct es ahora Verisure. ¿Y sabes por qué? Pues yo lo explico. Es porque recientemente se ha convertido en el número uno de alarmas en el mundo y quieren unificar su marca a nivel global para que todos sus clientes estén protegidos bajo la misma marca, Verisure.
7: Cambia solo el nombre porque van a seguir siendo los primeros en proteger con tecnología propia y exclusiva, los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos y los primeros en ofrecer un servicio extraordinario valorado en 9 sobre 10. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
8: Por fin.
6: Bueno, turista Rebeca Marín, hoy tutela marinera va dedicada a lo que somos todos, prácticamente todos.
9: Es verdad, o sea,
6: Tú la primera.
9: Es verdad que igual, también os digo, por las veces que lo he dicho, todo el mundo se debe pensar que yo estoy todo el día viajando.

0: També hi actuaran altres artistes com Cabaret Voltaire, Kellys o Who Made Who. Dijous 18 de juny hi haurà aquests quatre escenaris i divendres 19 i dissabte 20, 6. Un canvi de direcció i un plantejament renovat, el Sonar busca combinar llenguatges, disciplines i generacions, mantenint l'essència que l'ha convertit en un referent mundial de la cultura electrònica i digital. El Sonar Kids, el programa paral·lel del Sonar pensat per gaudir en família, també tornarà. Ho farà dissabte 20 de juny al Parc del Fòrum amb activitats destinades a despertar i estimular la creativitat dels infants de casa.
1: I acabem també amb música, això sí, canviant de registre. Avui la Sala Paral·lel 62 acull el concert de Jofre Verdagí interpretant Joan Manel Serrat.

0: Bardagí revisita l'obra de Joan Manuel Serrat amb una mirada actual i personal. El disc és un doble homenatge al cantautor del Poble Sec i al pare de Jofre, Josep Maria Bardagí, músic i amic.
1: Jous, temps de tertúlia. Un bon moment per analitzar aquesta compareixença que han mantingut avui al Parlament, en el que han demanat disculpes tant la consellera de l'Interior, Núria Parlon, com el director general dels Mossos d'Esquadra. Fins demà.

0: sí, una setmana més, ja sabeu, ens agrada la tertúlia, nits de ràdio, ens agrada passar-ho bé, ens agrada analitzar aquests temes que potser en d'altres moments no es poden analitzar prou i que es mereixen, necessiten el seu racó, el seu temps, el seu anàlisi, com si no molts dels nostres oients coneixerien què és l'escala de Bristol. Ara qualsevol oient nostre sap què és l'escala de Bristol, i això és gràcies al David Morales i a la doctora Marta González Peláez, clar que sí, els Dimecreus!
1: Bravo, bravo, bona nit, bona matinada a tothom.
0: La tertúlia de Dimecreus, que ha portat no només la Marta, el David o l'Alan, que aviam si el podem reincorporar ben aviat a la nostra tertúlia, que ens ha portat no només les seves presències, sinó també grans personatges. Aquí hem conegut grans personatges que ja formen part de la nostra vida, com és Marcelinho, recordem, sí, aquell nino que va deixant embarassada
1: la nostra família.
0: Família Marcelinho, Marcelinho Júnior, bueno, tots això, la Marcela, i per exemple, doncs fa uns dies, després escoltarem alguna cosa més, de Batmancito, que és aquesta gent que, bueno, el que passa és que avui quasi tinc en exclusiva un document.
2: Ai.
0: Sí, que d'una persona de la que necessitaré investigar molt, necessito conèixer més d'aquesta persona perquè ha superat totes les meves expectatives. I és que, saps allò que diuen, Marta, el programa de no saqueis conclusiones precipitades, saps allò de vegades et passa una cosa i un sobrepensa de seguida, diu, ai, ja veuràs que passarà això i passarà l'altre, i un com que arriba, ja s'ha fet tota la pel·lícula, Això, ja. David, també t'hi has trobat molt. Hi ha gent que d'això diu, ja veuràs. Bueno, sí. això et passa tu quan prens un cafè, que ja diu, ja veuràs, sí, no podré dormir. Bueno,
2: no.
0: Està basat
2: si
0: en fets
2: si reals. Si me'l posen com jo demano, puc dormir. Si jo demano descafeinat i me'l posen descafeinat, dormo.
0: Sí, aquest és un...
2: El cap de setmana passat vaig quedar amb uns companys de professió i eren les 6 de la tarda, més o menys, després d'haver dinat, allò que s'allarga una mica, vam anar a fer un cafè junts i vaig demanar un descafeinat i no era descafeinat.
0: Ostres.
2: Estava jo el dissabte a la nit, a les 4 de la matina.
0: Fent la rua, una mica abans de...
1: Podries anar per fer la vigilància del barri.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
2: Jo, mira, llenço una idea a veure si algú me la compra i la desenvolupa. Un sensor de cafeïna al cafè.
0: Oh, que bo, això.
1: Sí.
2: Per determinar si t'han posat... O també per determinar, jo que tinc intolerància a la llet, per determinar si t'han posat llet o t'han posat cibada... O
0: un cafeïnòmetre, tu vols dir,
2: Exacte.
0: Ja anem registrant, ja, sisplau, aquest nom que acabem d'avançar. Cafeïnòmetre. Mesura la quantitat de cafeïna que té el suposat descafeïnat, no?
2: Exacte.
0: El suposat descafeïnat. Ostres, m'agrada molt això. I això que dius, també, un cibadòmetre, no?
2: També.
0: O un sojòmetre, en aquest cas.
2: Que et digui quina beguda és.
0: Sí, exactament, que t'ho detecti,
2: Si és ja, soja, si és cibada, si és llet d'ametlles o si és llet de vaca.
0: Hi ha l'escala de Morales que a partir d'ara el que medeix és les tipologies de llets, no? De begudes que es posen barrejar amb aquest cafè, a poder ser amb el cafeïnòmetre per saber
2: ara, si d'això. Ara els oients més intel·ligents seran els que diran, doncs demana-te'l de sobre.
0: També, també.
2: Que així t'assegures que sempre estàs cafeïnat.
0: Sí, bueno, mai pots saber,
1: Bueno, no sé. Sí,
0: sí,
1: no,
0: sempre pot ser que algú s'equivoqui de sobre i hagi canviat l'enganxina i amb mala d'això, Però bueno, tornem al que dèiem, no saquemos conclusiones precipitades, perquè a vegades la gent, allò,

0: no acabareu d'entendre la complexitat de la situació. És una noia que està molt preocupada perquè per un fet, per un, diguem, un cafeïnòmetre d'aquests, un detector, creu que li ha canviat la vida. El problema és, i ara poseu atenció, a com creu que li ha canviat la vida. És a dir, que potser el seu càlcul no acabaria de ser cert. Atenció, oients, que no us ho dic per qualsevol cosa. Aquest cas que és, serà història del Dimecrous de Nits de Ràdio. Endavant, la companyera, adelante. Anem a veure si la podem escoltar.
1: Yo no sé qué voy a hacer. Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué voy a hacer con 5 hijos. Yo no sé
2: ¿Cuándo se lo has dicho?
0: A veure, tornem
2: a hora, o com?
0: Tornem a escoltar perquè, clar, no hi ha subtítols i la noia està molt afectada i potser no queda clar.
1: Pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas.
0: Val?
1: Yo no sé qué voy a hacer con 5 hijos.
0: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs per estar... per estar segura, no? Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, hazte otra, saps? Allò de...
3: A veure si seran bessons.
0: Sí, exactament. Si és de la mateixa família, possiblement. De l'entorn seu segur que li han dit així, com dius. Però, en principi, algú li ha de dir una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon... per exemple, el David amb el diagnòstic de la seva gossa, doncs una segona opinió, un segon criteri, sempre va bé. I en aquest cas dit, fes-te'n una altra de prova, perquè així t'assegures. El problema és el que diu el David. Algú del seu entorn, diguem-ne de cercles culturals avançats, això de ser, aquesta noia és, per l'accent deu ser de Cambridge, possiblement, o d'Oxford, ara no ho tinc clar, o de Stanford. Perquè és tan fort lo d'aquesta noia, que vull dir que el tema és que, clar, li van dir, exacte, diu, hazte una segunda, no sea que tengas mellizos i no estiguis preparada, saps? Perquè... I la tia diu, no, va, feu 5 cops i per sort...
3: A veure si vindrà un tercer, saps?
0: Clar, a veure si seran trillizos. I clar, la noia ha anat fent i ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè clar...
2: La farmàcia contentíssima, clar.
0: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1 ja de descompte. Estan pagant, compra 5, paga 4. Perquè, clar, estan fent l'agost.
3: Bueno, jo crec que en aquest cas...
2: Queda un caramelo para que no te asuste.
3: David, en aquest cas, l'oferta jo crec que li fan compra 5, paga 6.
0: Sí, estic d'acord. I l'accepta. I li diu, mira que bien me ha salido. Diu, mira que oferta. I, bueno, gent que ve de fora, d'altres països, per aprofitar aquesta oferta que, evidentment, no podien renunciar. Estic molt d'acord, David, que en aquest cas, possiblement, li posaven... Pague 5, llévese 4 sí. I diu, voy pa allá. Home, és que clar, és que és molt fort això, Bueno, doncs el que diem, no? Hi ha gent molt important en aquestes seccions que es mereixen, no? Tot el nostre reconeixement. I en aquest cas anem a escoltar un altre cas.
2: Com es deia aquesta senyora?
0: No he volgut saber-ho, però ja investigaré. Miraré bé en si...
2: Lucecita no,
0: Sí, exacte. Diu, li llaman oscuridad perquè no tiene muchas luces, no?
2: Jo, que moltes llums no tenia.
0: No, és molt possible, mare meva. En fi, aquesta deu ser la que segur que ara aprofita per operar-se, jo que sé, el nas o alguna cosa, perquè així el nen ja surti bé, saps? Sí. No, diu, es que tenemos las narices muy grandes que el niño no sufre esto, no? Bueno, anem a escoltar un altre testimoni, un altre cas d'aquest recull que és els Dimecrous de grandes hitos de la humanidad. Escoltem-ho.
4: Una mujer en Valls, en Tarragona,
0: Valls,
4: finge su propio secuestro porque no sabía cómo volver a casa tras una noche de fiesta. La policía tuvo que activar un operativo urgente y movilizar a la única patrulla disponible hasta que, claro, se quedan locos, descubren que todo era mentira. Ahora se enfrenta a una multa. Bueno, se lo hemos consultado a nuestro abogado, a José Antonio Sires, abogado penalista,
0: José Luis,
4: que nos ha contado a qué pena podría enfrentarse.
5: Actualmente en España, fingir un secuestro que implique movilizar

0: la seva història.
1: Que a mi hi ha una cosa que diuen que s'exposa ara a les mesures legals per haver mobilitzat a les forces de seguretat sense motiu.
0: Mm.
1: Bueno, tenia motiu, que no podia tornar a casa.
0: Sí.
1: A veure, això per mi és un eximent. Si no pots tornar a casa, doncs bueno, mobilitzes a qui calgui, no?
0: Sí.
2: Clar. Sí.
0: No, és evident que cadascú li dona importància a unes coses, no? Sí. I en aquest cas, no, deia, què
2: no?
0: Faig?
2: Sí, total... És una mica de... Sí. Estratègia d'intel·ligència.
0: Sí. Deixem la intel·ligència a una banda, tornem a Batman.
2: Hem començat una mica escassos d'intel·ligència.
0: No, avui estem a les fosques, perquè no hi ha luces per ningú lau. Següent capítol de Batmancito, perquè la cosa... Saps com allò que es diu de la goteta a la piscina, que sempre s'ha dit, no? Que si és una goteta, mira, però que la cosa es va fent gran... I una goteta, de goteta en goteta al final, saps?
1: Ai, David.
0: Digue'm.
1: Abans que continuïs.
0: Endavant.
1: Caballito de mar.
0: Vinga.
1: El Mundo, publicació de l'any 2020.
0: Ostres, 2020, això en plena pandèmia, quasi.
2: Sí.
1: En la historia del mundo del corazón de las últimas dos décadas han salido personajes que bien podrían haber aparecido en La parada de los monstruos, 1932, de Tom Browning. Vale. Entre ellos figura Isaac Rofe, 36, alias Caballito de Mar.
0: Fixa't.
1: Que en 2008 se hizo famoso por ser la pareja de Falete.
0: Ah, 2008. 12
1: años después, el joven duerme en la calle.
0: ¡Ostras!
1: No tiene apenas dinero. Camina somnoliento. Está desaseado. Bebe demasiado. Y come como un pajarito.
0: Ostres, no ha acabat bé Caballito de Mar,
1: No.
2: Potser.
0: O sigui que amb el Falete estava el 2008, imagina't.
1: Sí.
0: Tampoc veia la tele llavors. Però anava a dir, no, perquè si és davant... No, però tampoc, no la veia. Ostres.
2: Una pila de temps,
0: Sí.
2: Clar, tota aquesta gent, a més, després,
0: no
2: aviam, després de viure amb aquest nivell, amb els... famosos, no?
0: Sí.
2: Les cantants o el que sigui.
0: Sí.
2: Després a veure com ho fas, no?
0: Sí, perquè són, entren en cercles viciosos, de bicis, viciosos de bicis cars, no? No de bicicletes, vull dir, de coses que són cares, addiccions, històries, que després és molt difícil que remuntin, no?
2: Tot és per tota la vida, que això ho han de pensar.
0: No, està
2: clar. Aquestes coses, a més, són molt efímeres.
0: Exactament. Doncs mira, la història Caballito de Mar, però com dèiem, la gota que es va fent gran és el cas de Batmancito. Aquí nosaltres vam ser uns pioners, vam ser dels primers que ens vam fer ressò del món de Batmancito. Recordem Batmancito, un nino que hi ha una parella, ella influencer, o intent d'influencer, dic per donar context a la història, que va començar a queixar-se de que no li deixaven ingressar a la guarderia aquest nino. Això és el que es diu los bebés reborn, O sigui, són ninos que teòricament estan pensats, Marta, per cobrir el dol, el procés de dol de la pèrdua d'un nadó, Fins a cert punt, psicològicament, això es pot entendre, i des d'un punt de vista de psiquiatria, de psicologia, es pot entendre, però clar, en el moment en què ja dius, jo és que el vull matricular a la guarderia, aquí ja potser el dol, ja no sé si està superat o no, però ja aniria altres patologies que els mateixos professionals estarien encantats de tractar-la. Si no és una patologia, és un morro que se'l trepitja.
1: Sí.
0: Saps què vull dir? El David tira més per aquesta línia.
1: Sí, jo crec que sí. Que la cosa va per aquí.
0: Clar, és un morro que se'l trepitja perquè el que fa és dir, mira, com que la gent se'n passa qualsevol cosa, jo diré aquesta tonteria i que aconsegueixo més followers. Aquí nosaltres ens vam fer ressò simplement per dir, madre mía, com estan les cabezes. Però el que no farem mai és donar-li bombo a ella. És entrevistar-la, és donar-li ressò... Bé, doncs la cosa ha arribat fins a Ahora son soles. I aquí jo ja em començo a preocupar, perquè jo només podria fer-li una entrevista a aquesta persona si vaig a catxundejar-me d'ella, perquè ella no té un problema de dol. Ella té un morro que se'l trepitja, com bé deia el David.
2: No, ella inclús és una manca de respecte a les persones que precisament... No

0: Efectivament, efectivament. I per això, si l'entrevisto seria per deixar-la... Vamos, Doncs escoltem a veure quines declaracions va fer el programa de la nostra companya. Endavant.
1: Para mí pues fue muy duro, ¿sí? Porque en esta terapia he sido muy juzgada. He sido una mujer que se atrevió ante el mundo a contar su historia, porque muchas mujeres se esconden y les da miedo ser expuestas, ¿sí? Y yo lo estoy haciendo de la manera más real de sanar.
2: Sí.
1: Y lo que yo quería en esta experiencia de la guardería, como no puedo tener hijos, por lo menos es que no era por un año, o sea, yo no iba a llevar a Batmancito un año a la guardería, o sea, era una rutina de 21 días, tú sabes que el ser
3: quería
1: humano...
3: Quería vivir la experiencia.
1: Vivir la experiencia.
2: De lo que es llevar a un niño.
1: De lo que es llevar a un niño.
2: Desde la perspectiva.
1: Para mí, pues...
0: És que si li donem credibilitat al que està dient, com molt bé diu la Marta, estem fent un greu a les persones que realment tenen un problema. El seu marit, o nou parella, ha dit en d'altres programes que ella tenia 3 de fills, i que ara té 3 fills d'una anterior dona. I ara té 3 fills i li ha caigut el quart. Home, escolta, els altres 3 no crec que acceptin repartir l'herència amb Batmancito, Ho dic perquè...
4: Ni els jocs ni una conversa.
0: Ni els jocs ni una conversa. Allò que diguin, os vais a quedar con Batmancito el fin de semana que nos tenemos que ir, els hi diran que por aquí, saps?
4: Clar.
0: A més, és molt lleig. És que vull dir, és horrorós aquesta criatureta. Bueno, aquest nino. Per tant, clar, ostres, això s'està fent ja molt gran. I el que em preocupa, com molt bé comentem aquí, és que això té un efecte crida. Un efecte crida, a veure quina m'invento, quina més grossa faig per sortir als mitjans. Aquí ho comentem, sí, però perquè ens ho prenem a cachondeo, perquè diem, mira el que la gent s'inventa per sortir, i el que no fem és promocionar els seus comptes perquè els seguim, ni molt menys. Per tant, t'exposes, doncs nosaltres comentem. Ara, és evident que aquesta persona el que vol... és notorietat. I diu, no, és que les demás no quieren exponerse. No, ets tu que quieres exponerte, que és un altre tema.
4: Efectivament. Sí.
0: Marta, aquí hi ha tela, eh? Aquí.
4: És que és ella, clar.
3: Bueno, hi ha més tela en el cas de Marcelinho. Però...
0: Marcelinho té molta més tela, estic totalment d'acord.
4: No sé, jo crec
0: Marcelinho
4: que
0: és tot tela.
4: Els caps estan més o menys...
0: Sí, com estan les cabezas, eh?
4: Sí.
0: Sí, sí.
4: Bueno. Les cabezas estan un poco averiades.
0: No, és que, a veure, és que... És d'aquelles coses que són... Bueno...
4: Sí, perquè això, el dol es pot fer d'una altra manera.
0: Sí.
4: No necessàriament amb un nino, sinó amb altres, amb persones encara que no siguin
0: professionals, amb professionals.
4: Clar, i amb un professional primer i després pues, per enfocar i canalitzar aquest carinyo, aquest amor que tens per donar, doncs pots fer-ho per unes altres persones o nens, hi ha moltíssimes possibilitats de fer coses per nens petits que estan als hospitals, que...
0: Exactament, et pots fer voluntari d'alguna cosa i et treus una mica aquest d'això de ser...
4: Aquest carinyo, aquest amor que tens aquí per altres nens que ho necessiten.
0: Sí. Però a més és d'aquelles coses que és absurdíssim el que està dient, perquè és cert això que diuen dels 21 dies, però això és per crear-te hàbits, és a dir, per ja acostumar-te o desacostumar-te.
3: Hi havia el programa de la Samantha Villar, recordeu, 21 dies.
0: Sí, perquè està estudiat que és això, no? Et crees o et treus un hàbit en 21 dies. És a dir, si una cosa, una addicció, qualsevol cosa la tenies i durant 21 dies no ho fas, el teu cap ja s'ha acostumat a no tenir aquella necessitat, no? Ni que sigui, per exemple, menjar una xocolatina o el que sigui, és igual. Tu ja t'acostumes. I el mateix a fer-ho, no? El hàbit hace el monje, no? En aquest cas els 21 dies. Però clar, tu no vols, o sigui, l'hàbit no és que vagis a portar cada... No anirà cada dia a la guarderia per d'això. L'hàbit quin és el que se suposava que deia? No, perquè així m'acostumbro a fer los horarios tal. Escolta, això es diu posar el despertador. És que no és tan complicat. No necessites ingressar el nen a la guarderia per posar-te un despertador i unes alarmes al mòbil que cada 5 minuts et torni a sonar, saps? O sigui, es diu vagància. Clar, és que, saps què? És que, bueno, en fi, El que passa és que tots en general, i això és una cosa, Marta, David, que hem comentat molts cops, però que és certa i no és opinable, és que estem en l'era de a mi que me hagan casito. És l'era de a mi que me hagan casito. I jo vull que se hable de lo mío. I jo vull que algú em digui ai pobreta, o ai pobret, no sé què. Hi ha gent que de veritat ho passa molt malament. Hi ha gent que de veritat té moltes dificultats per tirar endavant. I aquests, l'últim que volen és que els hi facin casito. El que volen és justícia i treballar i, saps, i poder portar una família endavant. Això sí. Ara, gent que té un problema de narcisisme, d'ego i de mil i una històries, home, escolta, aquí prepareu-vos, que aquí sempre rebreu.
4: Així que, a més, si tenen tres... La parella, no sé si són comuns o no.
0: No, perquè ja ha dit que no pot tenir fills. És que ni tan sols és per una pèrdua d'un fill. És perquè no en pot tenir.
4: Té tres que pot canalitzar aquest carinyo vers aquests nens. No?
0: Evidentment. És a dir, que està...
4: Però si estàs amb ell, no?
0: Sí. Bueno, pots comptar. En fi, saps què vull dir?
4: Puríssima la frase.
0: Sí, posem un dubte, no?, com tantes coses. Bé, abans de fer la pausa, coneguem a Gaby. Però encara ens dona temps a fer un titular. Coneguem a Gaby, no Figueredo, el nostre company d'informatius, sinó Gaby de Corea del Sur, el primer robot monjo budista que ha participat en una cerimònia vestit amb la túnica tradicional. Aquí estem escoltant Gaby. Està rebent, li estan posant un collar d'aquests de... I ara saluda el públic. Gràcies, Gaby. I ara està fent els símbols, com el símbol del cor, no?, amb els braços i tal. Bueno, a veure, un robot budista potser ja és l'últim que m'esperava, no?, a l'hora de prioritats, no?, des del punt de vista de què ens poden fer els robots per nosaltres, no?
3: Doncs... Bueno, no sé, igual veiem d'aquí poc un robot capellà, també, a les esglésies.
0: Sí.
4: Clar.
0: Tot és... Home, qui canta gregorià, saps? Que igual, home, és clar. Que, no ho sé. Igual sí. Sap cantar gregorià molt bé. És que és important, això, eh? Perquè al final dius, home, mira... Sí, és que, mira, tenim... El nostre mossèn no sap llatí o li costa molt. Bueno, posa un robot d'aquests...
4: De qualsevol religió, pot ser, perquè al final està programat així.
0: Sí. No? Sí. No, només falta que es posin en temes religiosos els robots, ja ens la lien prou, com perquè a sobre... En fi, fem una petita pausa, però tornem de seguida perquè tenim temes sucosos. Ara veureu alimentaris. Sí. De seguida tornem amb més Nits de Ràdio.
5: A Onda Cero Catalunya, la música.